Aquí acaba l'edició d'avui de Viatge a Ongo Bongo. Fins la propera emissió. Feliç viatge a Ongo Bongo, al planeta dels somnis.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: paradistes al mercat municipal i abans del veredicte es farà un tastet també amb el públic assistent. El ripolletenc Josep Maria Selva, conegut com Jepi Selva, ha anunciat la seva retirada de l'hoquei professional. Va començar a practicar l'hoquei al Club Hoquei Ripollet i ha consolidat una carrera que l'ha portat als equips més importants de la competició: Lleida, Noia, Blanes, Reus, Vendrell, etc. El jugador ha tancat la seva carrera professional al Calafell, on ha jugat les darreres tres temporades, convertint-se en una figura clau i molt estimada. De fet, n'ha sigut el seu capità. Malgrat que les lligues ja han finalitzat, la competició al món del tenis taula no s'atura. El passat diumenge 7 de juny es va celebrar a la localitat gironina de Bàscara el campionat top català de joves. El més destacat dels palistes ripolletencs va ser la victòria de Lucas Pardo, que es va proclamar campió de la categoria a la 20. Roger Vilanova ha sigut escollit com el millor jugador de la Copa Catalunya 2025-2026. El jugador ripolletenc rebrà el guardó concedit per la Federació Catalana de Bàsquet en el decurs de la 43a edició de la Festa del Bàsquet Català, que es farà el 27 de juny al Movi Aribau Cinema de Barcelona. Roger Vilanova, un jugador de la fecunda pedrera del bàsquet ripolletenc, rebrà aquesta distinció per les seves xifres de la temporada 2025-2026 com a jugador de la Unió Esportiva Barberà. I tanquem un punt d'agenda. Avui a les 7 de la tarda tenim al local el passi del documental Feminisme 76, quan ens va canviar la vida. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Ripollet Ràdio.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. L'Ajuntament de Ripollet, a iniciativa de la Unitat d'Economia Social i Solidària de Ripollet Impulsa, ha organitzat el primer concurs de cuina d'aprofitament que tindrà lloc el pròxim divendres 12 de juny al matí davant del Mercat Municipal. Els participants seran els 13 joves que estan a punt d'acabar el curs del programa de formació i inserció d'auxiliar de cuina, que faran 3 paelles seguint els criteris d'aprofitament alimentari i producte de proximitat. El jurat està format per paradistes del Mercat Municipal i abans del veredicte es farà un tastet també amb el públic.

0: Malgrat que les lligues ja han finalitzat, la competició al món del tenis taula no s'atura. El passat diumenge 7 de juny es va celebrar a la localitat gironina de Bàscara el campionat top català de joves. El més destacat dels palistes ripolletens va ser la victòria de Lucas Pardo, que es va proclamar campió de la categoria a la 20. Roger Vilanova ha sigut escollit com el millor jugador de la Copa Catalunya 2025-2026. El jugador ripolletenc rebrà el guardó concedit per la Federació Catalana de Bàsquet en el decurs de la 43a edició de la Festa del Bàsquet Català, que es farà el 27 de juny al Movi Aribau Cinema de Barcelona. Roger Vilanova, un jugador de la fecunda pedrera del bàsquet ripolletenc, rebrà aquesta distinció per les seves xifres de la temporada 2025-2026 com a jugador de la Unió Esportiva Barberà. I tanquem un punt d'agenda. Avui a les 7 de la tarda tenim al local el passi del documental Feminisme 76, quan ens va canviar la vida. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Ripollet Ràdio.
2: Estàs escuchando el gramófono.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. L'Ajuntament de Ripollet, a iniciativa de la Unitat d'Economia Social i Solidària de Ripollet Impulsa, ha organitzat el primer concurs de cuina d'aprofitament que tindrà lloc el pròxim divendres 12 de juny al matí davant del Mercat Municipal. Els participants seran els 13 joves que estan a punt d'acabar el curs del programa de formació i inserció d'auxiliar de cuina, que faran 3 paelles, seguint els criteris d'aprofitament alimentari i producte de proximitat. El jurat està format per paradistes del Mercat Municipal i abans del veredicte es farà un tastet també amb el públic assistent. El ripolletenc Josep Maria Selva, conegut com Jepi Selva, ha anunciat la seva retirada de l'hoquei professional. Va començar a practicar l'hoquei al Club Hoquei Ripollet i ha consolidat una carrera que l'ha portat als equips més importants de la competició: Lleida, Noia, Blanes, Reus, Vendrell, etc. El jugador ha tancat la seva carrera professional al Calafell, on ha jugat les darreres 3 temporades

0: En el decurs de la 43a edició de la Festa del Bàsquet Català, que es farà el 27 de juny al Movi Aribau Cinema de Barcelona. Roger Vilanova, un jugador de la Facunda Pedrera del bàsquet ripolletenc, rebrà aquesta distinció per les seves xifres de la temporada 2025-2026 com a jugador de la Unió Esportiva Barberà. I tanquem un punt d'agenda. Avui a les 7 de la tarda tenim al local el passi del documental Feminisme 76, quan ens va canviar la vida. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Ripollet Ràdio.
2: Estàs escuchando el gramófono.
3: Entramos ya a la última hora, 12 de la mañana, 3 minutos. Entramos escuchando este tema de Linda Jorritzo y su Just One World.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. L'Ajuntament de Ripollet, a iniciativa de la Unitat d'Economia Social i Solidària de Ripollet Impulsa, ha organitzat el primer concurs de cuina d'aprofitament que tindrà lloc el pròxim divendres 12 de juny al matí davant del Mercat Municipal. Els participants seran els 13 joves que estan a punt d'acabar el curs del programa de formació i inserció d'auxiliar de cuina, que faran 3 paelles seguint els criteris d'aprofitament alimentari i producte de proximitat. El jurat està format per paradistes del Mercat Municipal i abans del veredicte es farà un tastet també amb el públic assistent. El ripolletenc Josep Maria Selva, conegut com Jepi Selva, ha anunciat la seva retirada de l'hoquei professional. Va començar a practicar l'hoquei al Club Hoquei Ripollet i ha consolidat una carrera que l'ha portat als equips més importants de la competició: Lleida, Noia, Blanes, Reus, Vendrell, etc. El jugador ha tancat la seva carrera professional al Calafell, on ha jugat les darreres 3 temporades, convertint-se en una figura clau i molt estimada. De fet, n'ha sigut el seu capità. Malgrat que les lligues ja han finalitzat, la competició al món del tenis taula no s'atura. El passat diumenge 7 de juny es va celebrar a la localitat gironina de Bàscara el campionat top català de joves. El més destacat dels palistes ripolletencs va ser la victòria de Lucas Pardo, que es va proclamar campió de la categoria alevina. Roger Vilanova ha sigut escollit com el millor jugador de la Copa Catalunya.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat. 91.3
1: Ripollet Ràdio. Get up.

La música parla a clàssics contemporanis.

0: Són les 5.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
2: Info. Butlletí informatiu.
3: Us parla Mar Badalla Poveda. L'Ajuntament de Ripollet, a iniciativa de la Unitat d'Economia Social i Solidària de Ripollet Impulsa, ha organitzat el primer concurs de cuina d'aprofitament que tindrà lloc el pròxim divendres 12 de juny al matí davant del Mercat Municipal. Els participants seran els 13 joves que estan a punt d'acabar el curs del programa de formació i inserció d'auxiliar de cuina, que faran 3 paelles, seguint els criteris d'aprofitament alimentari i producte de proximitat. El jurat està format per paradistes del Mercat Municipal i abans del veredicte es farà un tastet també amb el públic assistent. El ripolletenc Josep Maria Selva, conegut com Jepi Selva, ha anunciat la seva retirada de l'hoquei professional. Va començar a practicar l'hoquei al Club Hoquei Ripollet i ha consolidat una carrera que l'ha portat als equips més importants de la competició: Lleida, Noia, Blanes, Reus, Vendrell, etc. El jugador ha tancat la seva carrera professional al Calafell, on ha jugat les darreres 3 temporades, convertint-se en una figura clau i molt estimada. De fet, n'ha sigut el seu capità. Malgrat que les lligues ja han finalitzat, la competició al món del tenis taula no s'atura. El passat diumenge 7 de juny es va celebrar a la localitat gironina de Bàscara el campionat top català de joves. El més destacat dels palistes ripolletencs va ser la victòria de Lucas Pardo, que es va proclamar campió de la categoria alevina. Roger Vilanova ha sigut escollit com el millor jugador de la Copa Catalunya 2025-2026. El jugador ripolletenc rebrà el guardó concedit per la Federació Catalana de Bàsquet en el decurs de la 43a edició de la Festa del Bàsquet Català, que es farà el 27 de juny al Movi Aribau Cinema de Barcelona. Roger Vilanova, un jugador de la fecunda pedrera del bàsquet ripolletenc, rebrà aquesta distinció per les seves xifres de la temporada 2025-2026 com a jugador de la Unió Esportiva Barberà. I tanquem un punt d'agenda. Avui a les 7 de la tarda tenim al local el passi del documental Feminisme 76, quan ens va canviar la vida. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Ripollet

Al llarg de la història, hi ha moments en què la realitat i la ficció es confonen. Mites, històries deformades, males interpretacions de notícies llunyanes o manipulacions que tenen a veure més amb els interessos particulars que amb una percepció honesta de la informació d'altres parts del món. Avui, en aquest programa especial A Cau d'Orella, explicarem l'origen d'una d'aquestes deformacions. No és una història qualsevol. És una que va fascinar a les corts europees durant segles. L'existència d'un regne imaginari del que tothom n'esperava notícies. I quan diem tothom, també incloem en Sergio, que porta des de l'any 2015 esperant que l'Alberto Reche faci aquest programa.

0: És a les portes de Troia, el programa de Ràdio Història des dels estudis de Ràdio Castellà de la xarxa de comunicació local. Avui amb un programa molt especial. I el fem amb el nostre historiador de capçalera, Alberto Reche, benvingut.
1: Bones, què tal?
0: Alberto, és un programa que literalment fa potser 11 anys, no? Que
1: estava, sí, més o menys.
0: Que estava pendent, no? No sé per què li dediquem un programa, no?, al Presta Joan.
1: Bé, pendent no ha estat mai, perquè jo mai m'he compromès a fer aquest programa, mai. Però es va anar instaurant com la necessitat de fer aquest programa o pensar que jo l'havia promès. En qualsevol cas, per coses que ja sabem, ens venia de gust fer-li un regal al Sergio i vam pensar que una cosa que, a banda dels altres regals que hem fet, ens venia de gust, no?, doncs, aprofitar aquest programa pendent que porta esperant des de la tercera temporada del Troia allà per el junyà 2015 i dedicar-li aquest programa. Té el format d'un programa normal del Troia, ja veurem si dura el que dura un programa normal del Troia o no, però el que sí que podem dir és que és un programa que és estrictament a cau d'orella pel Sergio Rodríguez, el nostre estimat presentador i company i amic de les Portes de Troia.
0: I per tant,
1: si esteu escoltant aquest programa, vol dir que el Sergio ha decidit alliberar o pujar l'única còpia que hi ha d'aquest programa i que nosaltres hem entregat en mà en una caixa dins d'un USB, una caixa, dins d'una bossa que té una caixa embolicada on dins hi ha un USB que té gravat, espero que dins d'una carpeta, que estigui dins d'una carpeta, un zip on hi hagi aquest programa.
0: Jo afegiria una capa més en aquest regal, Alberto, i seria fantàstic que per fer-li el regal en Sergio, l'Adrià digués alguna cosa en directe al programa d'avui. No ho puc creure.
1: Agafa el micro.
0: Ho està fent.
2: Hola.
0: No ho puc creure. Adrià Tirado, control tècnic de Ràdio Castellà, acaba de parlar per primer cop a la història a les Portes de Troia.
1: 11 anys per Preste Joan i 3 o 4 per un hola.
2: Sí, 4 temporades, no? 4 temporades, o sigui, no sé quantes porto aquí amb vosaltres.
0: Home, moltes.
1: Per això has fet 4 holes. Moltes. Hola.
2: Exacte.
0: Una per cada.
2: Els volia sumar. Sí.
1: Has obert una veda, eh? S'ha obert una porta.
2: Mai ho sabrem si sortirà la llum.
0: Això és veritat. Però bueno, és el nostre tècnic. Per fi poseu veu a la persona que fa possible aquest programa des de l'altre costat de la finestreta i que li devem molt perquè és una persona que té molta paciència amb nosaltres i que ens l'estimem moltíssim. I no sé si tu nosaltres també una mica.
2: Jo us estimo. Moltíssim no, però us estimo.
0: Gràcies. Des de les reserves. No sé, Alberto, vols afegir alguna cosa més a la introducció?
1: Pues que si no comencem ja el programa sí que no durarà 55 minuts.
3: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @PortesDeTroia.
4: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Comencem el programa avui amb una cançó molt especial, com no pot ser d'una altra manera, per un programa tan especial.
1: No és que faci anys, en Sergio, tot i que no fa gaire que els ha fet, però sí que fa anys i anys de que espera aquest programa sobre el Presto Joan i que esperem que el gaudeixi igual que els nens dopats de sucre que cantaven aquesta cançó esperaven aquell adult aixecant la mà com si fos una mena de...
0: De què?
1: Ja ho saps.
0: Molt bé. Potser abans de començar ja va ser hora d'avisar que nosaltres per parlar del Preste Joan normalment diem Preste Juan, no?
1: Sí, bueno, direm Preste Joan. El que no direm és Prevera Joan, perquè sona com un capítol de la Riera.
0: Com

0: Comencem, Alberto, si et sembla, explicant una miqueta què és això del regne del Preste Joan.
1: Bé, doncs, ni més ni menys és la idea d'un regne cristià a cavall entre el mite i la realitat que es trobava situat a l'extrem orient, és a dir, més enllà dels territoris bizantins, musulmans i pagans, i els detalls d'aquest regne aniran variant segons els coneixements europeus dels altres continents vagin demostrant que aquest regne no existeix pas.
0: Però aquesta idea, quan comença a arribar a Europa?
1: Bé, tenim una data prou exacta, al voltant de 1145. Vale? En el context de preparació de la Segona Croada, comencen a córrer rumors, sobretot en el món papal, però sobretot en el món romano-germànic, sobre aquest dit Joan. No? I aquests rumors seran posats per escrits, precisament a l'any 1145, per primera vegada, per un eclesiàstic, però també molt conegut per la seva faceta d'historiador, que no és un altre que Otto de Freising, precisament en una de les seves obres de l'any 1145.
0: I qui és aquest senyor? Qui és Otto de Freising?
1: Home, doncs, Otto de Freising és ni més ni menys que el mig germà de l'emperador Conrad d'Alemanya i tiet de l'emperador Frederic Barbarroja.
0: Ben situat.
1: I a més, bisbe de Freising, un erudit de la cort imperial, i de fet un dels erudits i pensadors més importants del món germànic a mitjans del segle XII, no? Ell, des de 1130 i algo, 1170, té una producció literària molt important. És també bisbe de Freising i escriu bàsicament dues obres importants, el De Duabus Civitatibus, el de les dues ciutats, que és una mena com de reflexió sobre una mena de crònica mundial, tot continuant agafant aquesta idea de les dues ciutats de Sant Agustí. I és precisament en aquesta obra de 1145 on menciona aquest Preste Joan, que ja veurem qui és o ja veurem què ens explica d'ell, i també és autor de la gesta Frederic Imperatoris, no? De la gesta de Frederic l'Emperador, que és una crònica del sempre nostre estimat i sempre bon company de farra, Frederic Barbarroja.
0: És un personatge... No, crec que no se li ha dedicat mai cap programa, oi, a Frederic?
1: Li podem dedicar algun. És un personatge entranyable, que va morir banyant-se a un riu.
0: Això, mala idea.
1: Bueno, escolta, és que si ets a la de mitjana, per què et banyes?
0: Aquesta és la conclusió.
1: Aquesta és la conclusió.
0: I què diu Otto del Preste Joan?
1: Bueno, doncs ell diu, deixant a la idea, de que li han arribat notícies, no? Que ja ha sentit dir que algú ha escoltat o que li han explicat notícies d'un bisbe de Síria que li ha explicat que més enllà de Pèrsia...
0: Sí, un bisbe de Síria li ha explicat que més enllà de Pèrsia...
1: Penseu que estem en el moment dels anys just previs de preparació de la Segona Croada. Ja hi ha uns estats llatins al Pròxim Orient, no? A Síria, Antioquia, Trípoli, Edesa, Jerusalem, ja són regnes cristians, els templers estan funcionant, vull dir, existeix comunicació amb el Pròxim Orient. Mm-hmm. Doncs aquest bisbe de Síria explica que ha sentit dir que més enllà de Pèrsia, més enllà d'Armènia, a l'extrem orient, li ha arribat notícies de que existeix un rei que a sobre és sacerdot, però a més és molt humil, perquè ell, en comptes de ser arcabisbe o cardenal o papa, ell és un simple prevere, com un mossèn, no? Però hi havia un rei, un sacerdot anomenat Joan, cristià, de creu de Nestorià, que havia declarat la guerra als musulmans, no? Com els cristians d'Occident estaven fent a Terra Santa, doncs aquest prevere Joan, aquest Preste Joan, havia declarat la guerra als musulmans, havia conquerit Ecbatana, no? Ecbatana és una de les principals ciutats de la regió, i no només havia fet això, havia derrotat els musulmans, havia conquerit Ecbatana, sinó que es disposava a venir en auxili de la cristianitat occidental en la seva lluita com l'islam. Una mena de quinta columna, no? o de rereguarda cristiana que del confí del món pagat i del món conegut apareixia una mena de rei mag, no? Sacerdot, amb un poder inconmensurable, una mena d'elf de la primera edat, no? Que venia amb el seu exèrcit a ajudar els croats en la lluita que estaven preparant contra els turcs. Malauradament, sembla que el Preste Joan no va poder traspassar el riu Tigris. La mateixa carta ens diu que ell arriba al riu Tigris, que és un riu molt gran, i diu, jo no sé passar aquest riu. De fet, explica en aquests rumors que es va passar un temps a veure si el riu arribava a l'hivern i es congelava i podia passar, i no va poder passar i se'n va tornar a casa seva, no? I hi havia la notícia de com aquest rei havia intentat venir-nos a ajudar i s'havia d'haver tornat abans i, per tant, se l'havia de buscar perquè tornés a ajudar-nos. I també menciona una dada molt important, Otto de Freising, que és que el dit Joan, a banda de ser una bellíssima persona, era descendent dels antics mags, és a dir, dels reis d'Orient mencionats a l'Antic Testament. Hòstia. Tenim aquí un ésser fabulós, no?
0: Em sembla espectacular.
1: És descendent dels reis mags, té un regne amb uns guerrers fantàstics, no?, que apareix per salvar-nos quan ho necessitem, una mica com el Capità Planeta.
0: Però no pot creuar el Tigris.
1: Clar, dius.
0: Està totíssim, no? Està, amb un grandíssim
1: està
0: exèrcit.
1: Està setat, però és com quan jugues al qualsevol joc d'aquests.
0: A un D&D, no?
1: Okay. No, a un Zip o algun joc d'aquests de gestió de torns, no? Que crees ciutats, exèrcits, investigues tecnologia i et vas xatant, vas investigant molt i t'oblides d'investigar la tecnologia bàsica de fer ponts.
0: No pots expandir més, no?
1: Exacte.
0: I després d'aquesta menció d'Otto de Freising, n'hi haurà alguna més sobre el Preste Joan?
1: Sí, a partir d'aquest moment comença a expandir-se aquesta notícia, aquesta fake news, diríem avui, no? Aquest bulo, pel món germànic. I fins i tot, no? I serà recurrent en els anys posteriors trobar-lo mencionat a cròniques o referències així. I fins i tot va aparèixer una suposada carta autògrafa del Preste Joan, escrita per ell mateix, del seu puny i lletra, que va ser enviada a l'emperador bizantí, Manel Comnè. Ja sabeu que els bizantins en aquest moment no són gaire ben vistos pels cristians occidentals.
0: No.
1: No gaire. I, de fet, aquesta carta, que en principi no sabem, devia estar escrita en persa o en xinès o en vés a saber en què, traduïda al grec, però la coneixem perquè va circular per tot el Sacre Imperi Romano-Germànic i, és a dir, va ser traduïda al llatí i per la cancelleria romana. És a dir, una suposada carta que aquest Preste Joan envia a l'emperador bizantí, però que coneixem perquè comencen a circular còpies en llatí, no?, que apareixen a Roma, que apareixen a Alemanya.
0: Suspicious.
1: Bueno, escolta.
0: Però bueno, allà anem, no? Què deia aquesta carta?
1: Doncs, per començar, no deixava a l'emperador bizantí en gaire bon lloc. No? Per començar, l'anomenava duc de Constantinople. Mm. Que això va encantar els... Mm. als germànics. No, mentre que el propi Preste Joan s'autoanomenava rei de reis, no? Jo sóc un rei de reis i per tant els meus jo tinc reis que són súbdits meus, tu en canvi ets un duc de Constantinople. Wow. No? Ja us podeu imaginar, ja podeu també imaginar qui fa aquesta falsificació, no? Això va sentar molt bé a Roma i va sentar molt bé a l'imperi germànic, no? Que se'n fotien de l'emperador bizantí i que en el fons eren els veritables destinataris d'aquesta carta fictícia del Preste Joan al Basileus. A més, la suposada carta del Preste Joan estava plena d'exageracions, no? Per exemple, quan Joan es dedica a enumerar els animals i els habitants del seu regne, o dels seus regnes, perquè com és rei de reis, no?, controla molts regnes, menciona grius, lleons vermells, ossos blancs, panteres, homes amb banyes, homes amb ulls davant, però també darrere de la cara, que això està molt guai per vigilar què passa. Mm-hmm. Centaures, sàtirs, faunes, cíclops, pigmeus, gegants, l'eufènix, no? És una mena com d'un recopilatori de totes aquelles coses fabuloses, no?, que hi ha als bestiaris medievals, però també la història natural de Plini, no?, i tot l'imaginari tardoantic, romà tardoantic, trasplantava a Orient. De cop i volta, algú que va fer aquella falsificació
0: ho va posar tot allà.
1: Tot allà, tot el que se suposa que hi ha allà a l'extrem Orient, tal.
0: Tot cap allà. I a veure, això, tot això, l'emperador i el papa s'ho creien?
1: Home, bueno, si el papa segur, perquè si es creu... Bueno, no ho sabem. Però el fet és que l'any 1177, és a dir, uns 32 anys després que comencin a aparèixer els rumors del Preste Joan, el papa Alexandre III fa enviar a un metge de la seva cort, el mestre Filippo, com a ambaixador davant del Preste Joan, no? Li dona una carta i li diu: tu ara aniràs, vés-te'n a l'Àsia a entregar aquesta carta al Preste Joan, no? Perquè sí, aquests rumors havien seguit existint i, per tant, es creia que existia un regne més enllà dels territoris musulmans, que era un regne cristià, i que, per tant, s'havien d'establir relacions diplomàtiques amb aquest regne perquè vinguessin a ajudar-nos.
0: Ah, fins aquí bé.
1: Clar, el problema... Però és que ni el regne del Preste Joan ni el propi Preste Joan mateix van existir mai.
0: Res, un petit detall de no res.
1: Clar, i a més, com no el trobaran, aniran... no en parlarem d'això al programa perquè no donen a temps, però com no el trobaran, aniran movent el regne del Preste Joan allà on els hi doni la gana, no? Perquè quan, a mesura que l'Orient Central, el Pròxim Orient, sigui més conegut, no? I jo què sé, en època de Marco Polo, després, i arribin allà i no hi hagi cap Preste Joan, diguin, bueno, pues que potser no estava aquí, estava en una altra banda, no? Llavors el Preste Joan es mourà a la Índia, a la Xina, a Etiopia, no? I aquí, per exemple, si recordeu l'Atlas de Cresques, allà el Preste Joan apareix a Àfrica.
0: Sí.
1: Apareix al que és l'imperi de Bizínia, que és Etiopia, i apareix allà. No? Perquè, clar, com no el troben a Àfrica, a Àsia, diu, bueno,
0: pues
1: en algun lloc ha d'estar. No? I l'últim lloc que queda, no?, és ja allà. Però vaja, no el trobaran.
0: Per tant, és una invenció sense cap mena de connexió amb la realitat.
1: Bueno, doncs no tant, perquè si no el programa acabaria aquí.
0: I ja està.
1: I mira, escolta, seria un miniprograma premium d'aquests.
0: 18 minuts de programa.
1: De Patreon. Vols fer promo de Patreon per un programa que només escoltarà el Sergi?
0: Seria terrible.
2: A les portes de Troia.
1: L'Adrià s'està...
0: Segona intervenció del tècnic.
1: Benina, arriba avui i ha tirat la música de final del programa. M'encanta, m'encanta. Li haurem de comprar una... Saps aquelles taules de so de...
0: Defectes de so. Però és que ell ho pot fer allà. Jo estic segur que ell allà té botonets i...
1: Però no li donis idees. Bueno. Abans del separador deixaré una dada.
0: Deixo una dada.
1: Vale? Ja sabem que l'any 1145 arriba la primera menció al Preste Joan a Europa. Doncs resulta que... Oh, sorpresa, l'any 1141, és a dir, només 4 anys abans que Otto de Freising parlés per primer cop del Preste Joan, Sandiar, el soldat dels Seljúcides, va ser derrotat per una coalició de tribus nòmades de l'estepa sota el comandament del jurgan Gelius d'Axi, de Kitan, ja anirem posant, ja anirem posant tot això.
0: Poc a poc.
1: I una altra dada, aquest Jan, no?, aquest Gurjan, portava entre les seves tropes un bon nombre de cristians nestorians.
0: Ah.
1: Així que ara el que intentarem fer és posar llum a la foscor.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
2: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Alberto, segona cançó, més sorprenent que la primera.
1: Un senyor amb ressaca?
0: Bueno, és una, a les estepes asiàtiques.
1: És una mostra de, del famós i mai suficientment ben imitat cant difònic mongol, no? Que, com ja sabeu, fan dues notes a la vegada i sona molt graciós.
0: Que hi ha un dels membres del Pony Pissador que ho fa molt bé, això.
1: Sí?
0: Sí, en sap molt. Dèiem, no?
1: Estaria molt bé quedar per estudiar amb ell.
0: Per què?
1: Perquè tu et posaves, ens consta que a la carrera et posaves cantifònic mongol per estudiar.
0: Jo m'havia arribat a posar música d'aquesta per estudiar. Ara no podria, no. Però no sé per
1: però
0: què.
1: Però ho has anat en concret.
0: No, em va donar, però allò, una època, vull dir, potser un mes i mig que em va donar per això. Després vaig passar a cants noruecs. Va ser molt raro tot.
1: Vale.
0: La carrera és molt curiosa.
1: Vale.
0: En fi.
1: Després sóc jo el que no sap triar música.
0: Deixem de parlar de mi, parlem del Presta Joan, que és molt més interessant. Ja tenim un sospitós, no? Ja tenim un sospitós d'aquest origen de la idea del Presta Joan. Què hem de saber d'aquest personatge, del qual no pronunciaré el nom?
1: Vale. Doncs aturem el personatge, perquè jo crec que abans d'aturar-nos en aquest personatge, en aquest Yeliud així, si et sembla, crec que és bona cosa explicar una mica què és exactament l'estepa asiàtica, com ha funcionat al llarg de la història... Això passa per no llegir el guió. I sobretot això ens servirà per entendre millor els esdeveniments que porten el personatge que tenim entre mans.
0: Vale, doncs què és això de l'estepa asiàtica?
1: Molt bé, doncs anem a fer això, no? Anem a veure d'on apareix el Presta Joan, llavors mirarem una mica per què surt d'aquest moment, com apareix aquest personatge, i en això és necessari entendre una mica la geografia, no? Perquè a més és una geografia que ens resulta totalment allunyada de la nostra. En general, com ja sabeu, les estepes són biomes amb una vegetació d'herba, no? Amb una vegetació herbàcia, un clima extrem amb una gran variació tèrmica entre l'estiu i l'hivern i amb unes precipitacions relativament escasses. Normalment zones allunyades del mar i, de fet, la major estepa del món és l'estepa euroasiàtica, no? L'estepa d'Àsia Central que arriba fins a l'est d'Europa i és la protagonista involuntària del programa del Bui, no? Llavors, si us situem, si ho teueu, a vol d'ocell sobre aquesta estepa asiàtica, al nord i al nord-oest d'aquesta estepa la trobem que limita amb la taiga siberiana, no? I al sud, al sud-sud-est, amb la gran muralla xina, que apareix precisament per frenar els embats dels pobles de l'estepa, i amb els sistemes muntanyosos de l'Alaixan, el Beixan, Kunlun i el Pamir. Enmig de l'estepa trobem el desert del Gobi, no? Que marca dues grans zones històriques, l'estepa del nord i l'estepa del sud, que són dos espais diferents i que estaran poc interconnectats entre ells fins que es domestiqui el cavall i s'utilitzi ja per moure's per l'estepa.
0: I el cavall serà tan important? O sigui, l'ús del cavall serà tan important a l'estepa?
1: Serà fonamental. No? Fins l'aparició de la cria de cavalls i la ramaderia, que això comporta, no? El moviment dels grups humans, el ritme del moviment dels ramats, l'estepa nord, no? Aquesta estepa al nord de la gran estepa euroasiàtica, està pràcticament despoblada. Només és habitable en aquells punts on s'uneixen amb altres espais, no? On acaben els boscos siberians, on hi ha rius, en petits oasis, però és a dir, espais que permeten generar via la caça, via la recol·lecció, via la pesca, aliments, però fins que no hi hagi aquesta mobilitat per dins l'estepa, serà una zona com molt poc poblada. Al sud, la part sud d'aquesta estepa euroasiàtica, serà un escenari ben diferent.
0: I com serà, doncs, aquest escenari?
1: Molt bé, doncs, tornem a fer com una mica de separació. Fixem-nos primer en el sud-est. Allà, les poblacions que habiten la conca del riu Huanghe, no? Especialment el que seran, ja no diferents pobles, però els hi podem posar l'etiqueta de futurs xinesos, vale? Comencen ben aviat un procés de concentració del poder que portarà a que les tribus veïnes o bé es sotmetin, no? O bé escapin. Aquelles que són prou fortes o prou desenvolupades o que ja dominen les tècniques de ramaderia nòmada poden fugir cap a l'estepa nord i començar a poblar-la. I d'aquí apareixeran algun dels protagonistes del programa d'avui i de protagonistes de bona part de la història euroasiàtica, no? Perquè seran els mateixos que arribaran a tocar els collons de l'imperi romà. Per una banda tenim els huns, turcoparlants, no? Que són els, el grup ètnic i lingüístic turc, no? Aquestes llengües altaiques, està molt extès per tota l'estepa, seran els antecessors també dels mongols, o de bona part de les tribus mongoles, i per altra banda també un altre poble que fuig, no? d'aquest extrem sud-est de l'estepa, seran els pobles Tsan occidentals, que donen origen als tibetans. No? Llavors ja tenim aquí, en un moment, xinesos, turcs, uns,
0: mongols, tibetans,
1: manxús, totes aquestes ramificacions, i tibetans. I mentrestant, al sud-oest, és a dir, a l'altra banda, a la zona del Tian Shan, la vida es centra sobretot en els oasis, i ben aviat apareixen també una sèrie de tribus que s'orienten en el seu cicle vital més cap al sud i giren cap a la Índia, cap a Pèrsia. No? Aquí trobarem altres pobles, alguns molt desconeguts, altres pobles, ja potser... Anava a dir els nostres oients, però el nostre oient...
0: El nostre oient potser
1: li sonen.
0: Bueno, potser els nostres, perquè l'Adrià també, ara també està fent d'oient.
1: Que són el sake, aquest no té res a veure una beguda alcohòlica, els kushans, no? Els turcmecs, que seran l'origen dels seljúcides.
0: Aquests sí que en sonen una miqueta,
1: no? Ni que sigui perquè Turmekistan ho sona, no? Però bueno, els turcs seljúcides, que són els que estan, no? Els que estan lluitant contra els croats a Terra Santa, els karluks, els kipchaks... De tots aquests... Si pensem, no?, de tots aquests pobles que hem mencionat i que hem posat ara sobre la taula, si pensem en els senyors de l'estepa, en els de cavall, no els que venen polvorons, hem de retenir dos noms, els turcs i els mongols, no?, en tota la seva immensitat i varietat de formes.
0: En què creien els pobles de l'estepa? Té pinta de ser un meló, això?
1: Sí, un meló, un merder, pensava que anaves a dir. No, de fet,
0: el meló suficient.
1: Els diferents sistemes de creença de l'estepa estan molt relacionats, per una banda, amb la interculturalitat pròpia dels canviants sistemes tribals que conformen els pobles de l'estepa, no hem entrat a fer un històric de qui és qui en cada poble de l'estepa, perquè això ens portaria des del segle III abans de Crist fins a època de Genghis Khan, per entendre'ns, no? Els Gurchen, el Xiongnu, els Huns, tots aquests pobles que bueno, potser d'aquí 12 anys.
0: Que li haurien de dedicar molts programes.
1: Tu demana l'ara... Albert, si vols, i d'aquí 12 anys...
0: Podries fer un programa sobre això, Alberto.
1: D'aquí 12 anys.
0: D'aquí 12 anys.
1: Bueno, o hi ha una altra opció. Hi ha una altra opció.
0: Quina?
1: El puc fer abans.
0: Com? Vaja. No, no em fa prou il·lusió, crec. N'esperaria algun altre.
1: Vale. No et fa prou il·lusió el programa o l'altre?
0: El programa, crec.
1: Vale.
0: Va, tira. Parla'ns dels sistemes de creences d'aquests pobles.
1: Molt bé. Doncs per una banda tenim, no?, aquesta interculturalitat pròpia. T'estan gravant i estàs molt vermell. Dels canviants sistemes tribals. I per altra banda, una tensió també plurisecular entre els pobles de l'estepa i Xina. El xoc entre Xina i els pobles de l'estepa també és una constant històrica i que tindrà molt a veure també en com configuren les seves creences els pobles de l'estepa. Vale? Aquesta lluita, no?, entre l'estepa i Xina serà un procés d'unificació i de disgregació cultural que farà que de tant en tant sorgeixin confederacions tribals reeixides, com havien estat la dels Huns, no?, o la creació del geganat turc al segle VI, no?, que portarà els turcs cap a la zona de Pèrsia, i o la que portarà, no?, ja en el segle XII, a la creació de la Confederació Mongola. No? Llavors tenim aquest procés d'interculturalitat, un procés d'unificació i disgregació-unificació, i tot això en un marc de els xinesos són caca i no volem ser xinesos, perquè els xinesos controlen les fronteres i que quan l'imperi o els diferents imperis xinesos o regnes xinesos estan lo suficientment forts, volen, no?, controlar els pobles de l'estepa. Llavors aquesta triple tensió portarà a una constant en la regió, que és el rebuig cap a la cultura xinesa. Tots els pobles de l'Àsia Central tenen un gran rebuig cultural contra la cultura xinesa.
0: Patxis.
1: Vale? Els turcs, per exemple, tenen tot un sistema propi conegut com el tengrisme, que és aquesta mena de religió, que és una mena de fusió o amalgama de pràctiques xamàniques, animistes, totèmiques, adoració del cel, dels elements. Els uigurs acabaran convertits al maniqueisme. Els karluks, són unes tribus més del sud-oest, adopten l'islam. els basmals, els onguts, els uigurs també es faran nasturians, i els tibetans es faran budistes, però no en la forma xinesa confucianista, sinó en la forma índia. Si us fixeu, no? en aquest nus que és l'Àsia Central, tenim el confucianisme, el taoisme, l'hinduisme, el budisme, l'islam, però no, diverses formes d'islam, religions xamàniques, animistes, tribals, nestorians, maniqueus, maddeistes... Bueno, veurem que...
0: És l'estepa. Allà ja se cuece todo.
1: Exacte.
0: Però, nestorians. Vull dir, què fan cristians a l'extrem d'Àsia?
1: Bé, els nestorians, de fet, són una de les corrents cristianes que van perdre la batalla ideològica dins l'imperi romà. No? Entre altres coses, perquè el món persa va recolzar decididament els corrents nestorians i llavors es va convertir en una mena de cristianisme antiromà, no? Perquè en aquell moment que també coneixes, no? de les tensions entre l'imperi romà d'Orient i Pèrsia, que portaran a Heracli i els Sassànides, no? És també una lluita ideològica, i els nestorians es converteixen en una mena de cristianisme avalat pel món persa i, per tant, sospitós de no ser lo suficientment bon romà. Per exemple, Sant Jordi, en origen és un... Les primeres mencions del culte de Sant Jordi el situen com dins el món nestorià. I això farà que no sigui gaire, gaire ben vist. Perquè una mena com de semi-heretgia. Per tant, el nestorianisme es converteix en una sort de cristianisme antiromà. De fet, va arribar al segle V, va ser arribat, es va decretar l'expulsió i la prohibició del nacionalisme, i per tant l'expulsió dels seus fidels, que van haver de refugiar-se a Pèrsia. Llavors, refugiats a Pèrsia, els nestorians comencen a estendre's per tot l'Àsia Oriental, a poc a poc. Al segle VI sabem ja que estan predicant els pobles nòmades turcs de l'estepa, no? Perquè ja tenim alguna referència d'algun cabdill d'aquest geganat turc sobre els 560-570, que quan lluita contra els perses i arriba fins i tot a trobar-se amb alguns bizantins, es sorprèn que porta tatuada una creu al front, no? I diu, què fa aquest puto pagà amb una creu? Diu, no, és que jo sóc cristià perquè és nestorià, bueno, imagineu-vos una mena de Fills de l'Anarquia, ja, un turc motero tatuat.
0: Wow.
1: Trobem referències, per exemple, que l'any 635 els nestorians s'instal·len a Xina. No? Fixeu-vos, el 490, per entendre'ns, són expulsats de Roma, o 435, hi ha el concili que els comença a posar en la clandestinitat.
0: Uh-huh.
1: És també el moment, no, en què aquest món nestorià persa, quan la dècada dels anys 30-40 del segle VII l'islam acabi amb el món persa, aquests nestorians fugiran, però clar, ja no poden fugir cap a Occident. Llavors fugen
0: cap
1: a l'est. No? El 635... emperadors de la dinastia Tang donen suport i permeten l'establiment de les primeres comunitats nestorianes a la Xina. I, per exemple, els donen permís per fer esglésies. Al 635 ja tenim cristians a la Xina.
0: Segle VII, eh?
1: Segle VII.
0: És molt fort, això.
1: Molt fort. I durant 250 anys aquestes comunitats nestorianes tindran el beneplàcit, seran tolerades pels emperadors. No serà fins al 865, on hi ha un altre context, en què hi ha un intent de unificació ideològica xina, que fa que els budistes, els maniqueus i també els nestorians comencin a ser perseguits. I bàsicament, cap al voltant de l'any 1000, el nestorialisme desapareix de Xina. I llavors no li queda un altre, no? Aquests nestorians, que els seus, no ells, els seus avis, no? van convertir-se a Roma, van ser exposats a Roma, van arribar a Pèrsia. Els musulmans el van treure de Pèrsia, no? I van anar per tota l'Àsia Central, no? Veurejant tot el sud-est asiàtic. Per exemple, en tot el sud-est asiàtic hi ha comunitats nestorianes que es mantenen en el segle X i XI sense, fora de l'àmbit xinès, sense problema. Els queraïtes, tota aquesta gent. Arriben a Xina, passen 2 segles i mig o 3 segles a Xina i són expulsats de Xina i acaben a l'estepa, acaben fugint amb aquests pobles nòmades de l'estepa com un últim reducte, no? I llavors a l'estepa trobem budistes, maniqueus, musulmans, nestorians, no? De tot tipus de religions cadascuna d'aquestes ideologies o d'aquestes religions adoptada per diferents pobles de l'estepa.
0: I on acabaran aquests, els nestorians, després d'aquesta diàspora, una altra diàspora?
1: Doncs els nestorians, això que és la diàspora i no del poble jueu, no?
0: Què?
1: Aquesta és la diàspora i no del poble jueu.
0: Per què?
1: No? Quan un jueu es queixa de que, oh, que som el poble errant, arriba un nestorià i diu... Sujeta'm el cubata.
0: Escolta la meva història.
1: És que jo em van fer fora de Jerusalem i he acabat a Berlín. I l'altre, home, a mi em van fer fora de Roma i he acabat a Pequín. He acabat a Ulaanbaatar.
0: Tothom hauria de conèixer més la història dels nestorians.
1: Els nestorians tindran la fortuna de lligar la seva supervivència als queraïtes. Els queraïtes es converteixen l'any 1009 i, de fet, són el poble... Dins dels pobles de l'estepa de parla mongola són el poble més gran i més culte dins l'estepa. Llavors, els nestorians aconsegueixen fer-se un lloc ideològic amb el, dins del poble més cultural i econòmicament fort dins l'estepa.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: recte final del programa, i ara sí que sí, tenim tots, tots els elements necessaris sobre la taula. Potser ja és moment que els comencem a ajuntar.
1: Ara començarem a ajuntar. No? Tot allò que hem parlat de què és l'estepa, què passa dins l'estepa i qui ocupa l'estepa, comencem a ajuntar-ho. Per fer-ho, hem de parlar dels quitans. Els quitans són un poble del nord de l'estepa, d'ètnia tungús, no? D'ètnia turcomongola, i el seu moment estel·lar a la història arribarà al llarg del segle X, quan des de Manxúria ocupin part de Xina i instaurin una dinastia imperial xinesa pròpia, és a dir, la dinastia Liao. Recordeu el programa de l'any 1000, crec que els mencionem molt de passada, els Liao. Tot i que adopten la forma d'una dinastia xinesa, d'un regne xinès, són pobles de l'estepa, no? Pobles d'ètnia tungús, que ocupen la part nord de Xina, funden un imperi, l'imperi Liao, i durant més de 200 anys funcionaran dins d'una lògica de dirigents xinesos, fins que seran destruïts per un altre poble de l'estepa, els Yurchen, que són els antecessors dels manxurs, vale. No? Quan a la dinastia Manxú, no? Quan els nòmades de Manxúria sí, seran els descendents d'aquests Yurchen. Llavors ens interessa especialment aquest moment final de l'imperi Liao, l'any 1125, i dins d'aquest magma complicadíssim, ben especialment la figura d'un dels supervivents, o de l'últim supervivent de la família imperial Liao, que és el nostre vell conegut, perquè l'hem mencionat al principi del programa, Ye Liu Daxi.
0: I qui era Ye Liu Daxi?
1: Doncs formalment és el darrer emperador Liao supervivent, encara que sigui a l'exili, però el cert és que davant d'aquest desfondrament de l'imperi Liao, aquest antic nòmada, o aquest antic descendent dels nòmades, es torna a refugiar a l'estepa amb els seus genets, renuncia al tron imperial i en una mena de final de la història, però com ja podeu, o ja pots, Sergio, intuir, no és un final sinó un principi, aquesta fugida de Ye Liu Daxi cap a l'estepa és el fet que ens portarà a la creació de la idea del préstec.
0: Molt bé. Ara sí que sí. A veure, com serà això, Alberto?
1: Molt bé, doncs, Ye Liu Daxi és l'heroi legendari a l'invers, no? No és el nòmada que sedentaritza, no és el nòmada que conquereix un imperi, sinó és el descendent de nòmades que rebutja la vida sedentària i torna a les estepes per acabar fundant, segons alguns, un imperi nòmada, que és el que coneixem com el Janat, dels caraquitans, no? Dels quitans occidentals.
0: Un jan? Què és exactament sí, aquest títol?
1: Ye Liu Daxi era un bon jan. Ai, és un bon jan. Va, doncs, un jan, o un han, o un kang, no? És el títol propi és un títol propi dels pobles de l'estepa. No? A diferència d'un Huan Di, un emperador xinès, no? O de termes com wang o xia, que signifiquen rei, no? Huan Di, Wang, Xia, són termes que fan referència a un poder autoritari o a un poder dinàstic, no? A un poder imposat sobre la població. En canvi, no? I que es transmet de pares a fills i que, no? I que són títols sedentaris. En canvi, el concepte de Jan o de Han o de Kang neix de baix a dalt, no? Evidentment, pot coincidir que el nou Khan sigui el fill o el parent de l'antic, però sobretot són nomenats per les tropes, pels guerrers, i per tant el seu cabdillatge és un cabdillatge tribal, de baix cap a dalt, no? És l'exèrcit, són els genets, són els guerrers per aclamació, que literalment per manteig, no? Quan el trien, el fiquen en una estora i ara, vinga, com si fos un comiat de solter passat de voltes. És literalment un cabdillatge tribal. Els Jan, els Kan, els Han, són una mena de caps de tribu.
0: Però entenc que Ye Liu Daxi no serà l'únic cap de tribu de l'estepa, no?
1: No, ni molt menys. De fet, la fragmentació tribal és una de les malediccions una de les pitjors malediccions del món dels nòmades, no? Les baralles per les pastures, el robatori dels ramats, el robatori de les dones, les venjances familiars, no? L'ocupació dels espais simbòlics configuren un món on els diferents espais tribals perden la seva mà guanyadora, que és la seva unió respecte a les invasions dels pobles sedentaris. No? Quan l'estepa està fragmentada, els pobles sedentaris, ja siguin a Pèrsia, no? Ja siguin a la Índia, ja siguin a Xina, ja siguin a Rússia, són capaços de plantar cara, no? I d'avançar sobre l'estepa. En canvi, quan els pobles de l'estepa estan units, tenen una capacitat bèl·lica i una capacitat militar incontestable.
0: I quina serà l'amenaça, en aquest cas, en els temps de Yeliudashi?
1: Molt bé, doncs...
0: He anat aprenent, cada
1: sí, molt bé. Millor. Inicialment seran aquests Yurchen, que són els mateixos que havien acabat en l'imperi Liao, no? Durant els seus primers anys a l'estepa, Yeliudashi intenta tornar a conquerir els territoris Liao, bueno, per tornar al seu tron, però aviat veurà que és impossible, perquè aquests Yurchen, que també són nòmades, que també han ocupat l'imperi, són molt forts. I en una decisió que canviarà la història, dirà, bueno, pues si no puc fer-me fort, no soc suficientment fort per atacar la frontera est de l'estepa, potser el que haig de fer és endinsar-me en l'estepa i centrar-me no en els territoris del sud-est, sinó en els territoris del sud-oest. I, per tant, no combatre contra els regnes de matriu xinesa, sinó anar a combatre contra els territoris en mans islàmiques. Llavors, el veurem, no? És el 1125-1127, s'endinsa en l'estepa, i uns anys després, a la dècada dels anys 30, a finals dels anys 30, el veurem reaparèixer a l'altra banda, a milers de quilòmetres de distància. Quan el veiem reaparèixer en aquesta zona, en el sud-oest de l'estepa, ho farà comandant un exèrcit amb genets de molts indrets. Els xivels grocs, és a dir, la confederació dels Tiele, els Ugi, els Urianhai, que no venen de
0: Isengard,
1: no em sortia. Els Bihude, no? I a més, cal sumar-hi com a mínim 8 tribus d'ètnia mongola o de tradició mongola. Juntament amb els Tsubu, els Tanguts, els Pusubins, els Jumusos, els Uyherbi, molts d'aquests pobles, fins i tot, no sabem. El gran problema és que els pobles de l'estepa els tenim no tots ben identificats, no? Perquè són confederacions, identitats canviants, a vegades una identitat ètnica, a vegades una identitat lingüística, i per tant és canviant. Però, en tot cas, reapareix, no?, al nord de Pèrsia amb un exèrcit format per genets de moltes distintes procedències.
0: I estem parlant d'un exèrcit amb molts efectius?
1: Doncs estem parlant de desenes de milers de genets de l'estepa. Penseu en el que hem comentat abans, no? A partir del segle XI hi ha un període climàtic òptim a l'estepa, no? Hi ha un augment de les pastures i això desencadena una explosió demogràfica que cal canalitzar cap a l'anterior. Penseu que en aquest sistema estepari, no?, especialment a les seves fases seques, perquè aquest sistema es mantingui, requereix una estabilització de la població. S'ha calculat que per mantenir una família de 5 o 6 persones són necessaris 25 cavalls.
0: Hòstia.
1: Vale?
0: Vale.
1: I amb tot el que suposa, ja podeu sumar quants caps de bestiar és això. Vale? Això vol dir que si de cop i volta la gent es reprodueix més, no hi ha recursos per tothom. Llavors això pot acabar de dues maneres, amb guerres civils o expulsant a la gent fora. Llavors, amb la millora climàtica que es dona en aquest moment, sobren persones, no? Com també sobraran persones en el món mongol. Llavors, més que liderar una confederació de tribus, com s'havia dit moltes vegades, o més que, no, que aglutinar totes les tribus de l'estepa, Yeliudashi el que està fent és arreplegar, no?, la gent que no vol ningú, els excedents, els guerrers, els genets que sobren, no?, d'un fotimer de tribus de l'estepa, i els està unint sobre un projecte que es basa estrictament en les victòries militars, no?, com farà Genghis Khan, o com faran després els otomans, o com faran aquests pobles seminòmades, no? La generació de botí crea una dinàmica, un excedent de població que es mou fora dels límits tradicionals de l'estepa, i el que porta és que es moguin en una tempesta, no?, una roda de tributs, botins, que és el que els manté vius. I això és el que farà Yeliudashi. Sigui com sigui, l'any 1137, no?, uns 10 anys després d'endissar-se a l'estepa, sorgeix de l'estepa per la seva banda sud-oest i derrota a Rukinuddin Mahmud Jan, que no, potser el coneixereu perquè és ni més ni menys que el governador de Samarcanda, fent-se amb un gran botí. No conquereix Samarcanda, no? La arrasa, la saqueja, agafa tributs i se'n va. Però 4 anys després torna, no? I l'any 1148 torna a haver-hi un conflicte de proporcions èpiques. Penseu que estem just en els anys previs a la Segona Croada, no? La regió s'ha desestabilitzat moltíssim, el món islàmic a més s'havia remilitaritzat enfront de l'atac dels cavallers europeus i els seus exèrcits estaven totalment afinats, no? La cavalleria, els exèrcits islàmics no són els de 1100, els de 1080 o els de 1090, no? Hi ha hagut també una gran treta de múscul militar. Doncs bé, les fonts ens diuen que el propi soldà Sanjar reuneix un exèrcit per fer front a aquests nòmades que sorgeixen com una tromba de l'estepa i reuneix uns, ens diuen les fonts, uns 100.000 genets musulmans. No? La major força militar moguda pel món musulmà en aquesta època, i estem dient que és l'època que va de la primera a la segona croada, ja us podeu imaginar. I què passarà? Ara veurem.
0: Sanjar? Sí, ho estic dient bé?
1: Sanjar. No està viu perquè s'ofengui.
0: Va, perfecte. No hi ha problema. Ell va ser derrotat, no? O això ho hem explicat a l'inici del programa.
1: Exacte, però fixeu-vos, no? El major exèrcit format mai dins del món musulmà...
0: 100.000 genets, segons les fonts.
1: Xoquen contra una torba sorgida de l'estepa, no? Amb un Geliu d'Així i els seus genets formats per pràcticament unes 20 tribus diferents de l'estepa, derroten completament amb una batalla triple perquè s'obren tres fronts i esclafen en els tres fronts a les tropes de la furusija islàmica, de la cavalleria islàmica. Les fonts diuen que maten més de entre 30 i 40.000 musulmans, el que es coneix com la batalla de Katban, i capturen les ciutats de Samarcanda i Bukhara, que són les dues grans ciutats de l'Uzbekistan. Com en altres regions, després de la victòria i el control d'alguna d'aquestes places, els karakitans, no, que és com es coneix aquest imperi, es limiten a imposar un tribut en productes i or i sobre el comerç. I es deixa el comerç en mans d'algunes de les tribus d'aquesta confederació, o, sorpresa, els uigurs i altres pobles que són nestorians. Perquè els nestorians són qui han finançat aquest moviment.
0: Vaja.
1: Tot i que Geliu d'Així no es va convertir-se mai al nestorialisme, sí que va mostrar-se obertament simpàtic als nestorians. De fet, fins i tot va canviar el seu nom xinès per un nom cristià. Es va passar a dir Ilia, ells, els seus descendents es diran Ilia, com Ilia Topúria. O sigui, repartien hòsties importants. I aquí sorgirà, no, aquesta idea del Preste Joan, no? Una mica ja per acabar. Vist des d'Europa, no? O una Europa immersa, una Europa germànica, l'Europa romana, immersa en els preparatius de la Segona Croada, un cristianisme on ja existeixen aquests regnes croats al Llevant, les notícies d'un misteriós exèrcit multiètnic, no? On s'incluïen mercaders cristians o s'incluïen pobles cristians, nestorians, que havien aparegut del no-res, no? Que havien sorgit de l'estepa per infligir una sonora derrota als enemics de l'Església, no? La major derrota que s'havia infligit a un exèrcit musulmà a l'època, no la van fer els creuats, sinó que les van fer aquesta confederació de pobles de l'estepa, comandats per un Jan, per un Han,
0: plot twist,
1: per un Joan, no? Que rebia riqueses inimaginables i que havia col·locat sota tribut a les ciutats de Bukhara i Samarcanda, no? A les dues de les grans ciutats, que si recordeu aquells programes sobre la ruta de la seda, eren, no, part d'aquesta xarxa ben important a nivell econòmic. Tot això només podia explicar-se d'una manera, no? Amb la invenció d'un regne imaginari controlat per un cristià, per un Jan, no? Podria dir per un Joan, per un Joanis, que venia a auxiliar els croats en els seus esforços per controlar Jerusalem. Sabem que no és així. I, de fet, els karakitans ben aviat van haver de fer front a un altre procés estepari d'endogènesi explosiva, no? Aquest cop sí, de veritat, capgirarà la història del continent eurasiàtic. Els karakitans seran una generació més tard absorbits i massacrats per dos conceptes que ben mereixen un programa que no farem, que són Genghis Khan i l'imperi mongol. Però, Sergio, això és una altra història.
0: Molt bé. Sorprenent. O sigui, brutal.
1: Gràcies. He trigat només 12 anys.
0: Però... Vas començar a preparar el guió fa 12 anys?
1: No, ahir.
0: Molt fantàstic. Hòstia, pobre Sergio, eh? Molt bé, doncs Alberto Reche, moltíssimes gràcies.
1: A tu.
0: Sergio, esperem que t'hagi agradat molt
1: això. I a l'Adrià, que ha parlat.
0: Adrià Tirado, gràcies per obsequiar-nos i obsequiar sobretot en Sergio amb la teva preciosa veu. Nosaltres, no sé si ens estareu escoltant o no, però en tot cas ens escoltem la propera setmana a un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. L'Ajuntament de Ripollet, a iniciativa de la Unitat d'Economia Social i Solidària de Ripollet Impulsa, ha organitzat el primer concurs de cuina d'aprofitament que tindrà lloc el pròxim divendres 12 de juny al matí davant del Mercat Municipal. Els participants seran els 13 joves que estan a punt d'acabar el curs del programa de formació i inserció d'auxiliar de cuina, que faran 3 paelles seguint els criteris d'aprofitament alimentari i producte de proximitat. El jurat està format per paradistes del Mercat Municipal i abans del veredicte es farà un tastet també amb el públic assistent. El ripolletenc Josep Maria Selva, conegut com Jepi Selva, ha anunciat la seva retirada de l'hoquei professional. Va començar a practicar l'hoquei al Club Hoquei Ripollet i ha consolidat una carrera que l'ha portat als equips més importants de la competició: Lleida, Noia, Blanes, Reus, Vendrell, etc. El jugador ha tancat la seva carrera professional al Calafell, on ha jugat les darreres 3 temporades, convertint-se en una figura clau i molt estimada. De fet, n'ha sigut el seu capità. Malgrat que les lligues ja han finalitzat, la competició al món del tenis taula no s'atura. El passat diumenge 7 de juny es va celebrar a la localitat gironina de Bàscara el campionat top català de joves. El més destacat dels palistes ripolletencs va ser la victòria de Lucas Pardo, que es va proclamar campió de la categoria a la 20. Roger Vilanova ha sigut escollit com el millor jugador de la Copa Catalunya 2025-2026. El jugador ripolletenc rebrà el guardó concedit per la Federació Catalana de Bàsquet en el decurs de la 43a edició de la Festa del Bàsquet Català, que es farà el 27 de juny al Movi Aribau Cinema de Barcelona. Roger Vilanova, un jugador de la fecunda pedrera del bàsquet ripolletenc, rebrà aquesta distinció per les seves xifres de la temporada 2025-2026 com a jugador de la Unió Esportiva Barberà. I tanquem un punt d'agenda. Avui a les 7 de la tarda tenim al local el passi del documental Feminisme 76, quan ens va canviar la vida. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.
3: Si te gusta la música electrónica desde sus comienzos hasta la actualidad, entonces te gustará Electric Café. El programa de música electrónica así en general. Cada segundo y cuarto jueves de cada mes de 9 a 10 de la noche tienes una cita en Electric Café. Y si se te olvida, no pasa nada, porque podrás escuchar cada programa una y otra vez en la web ripolletradio.cat. Bueno, siempre y cuando te guste la música electrónica, claro.
4: Los sábados a las 11 de la noche no te pierdas el Don't Stop Dancing. Las novedades, los número uno, las sesiones non-stop y sobre todo, mucho ritmo. Recuerda, cada sábado a las 11 de la noche, 2 horas con el mejor dance en Ripollet Radio y en ripolletradio.cat. Y en Instagram y Facebook síguenos en DSD Radio Dance.
5: Don't Stop Dancing.
6: Con José Antonio Castillo.
7: ¿Os gustan los jueves? A mí mucho. Sí, es ese día que está en medio de la semana. 3 días por delante y 3 días por detrás. Cuidado con esos pensamientos sinvergüenzas. También está en medio, como el del medio de los chichos.
8: Y el del medio de los chichos.
7: Todo esto lo digo porque el primer jueves de cada mes, el hombre lobo estará como si no hubiera un mañana con las personas que quieran escucharle en Ripollet Radio. Ah, muy bonitos los jueves, sí señor.
9: ¡Ay, qué bonito!

que és un instrumentista de jazz noruec que toca normalment el saxofó i també la flauta, i ha participat en diverses bandes com Vibutí o Costa Trio, i a vegades doncs, fa col·laboracions amb alguns avui estic molt malament, alguns músics de jazz suecs, i fins i tot ha participat amb el Pat Metheny, que els que sou evidentment amants del jazz sabeu qui és Pat Metheny. Doncs us deixarem aquí amb la cançó Yellow, Yellow is the Color, amb Håkon Korsstad.

Doncs bé, aquí teníem el Hakon Korstad amb Yellow is the Color. Ja heu vist que és una cançó bastant llargueta, uns 10 minuts i escacs. Bé, què us ha semblat? Jo, la veritat és que he descobert alguns d'aquests autors, cantautors, perdó, i autors de jazz, gràcies a l'Alberto, que li dono les gràcies des d'aquí. I la veritat és que a mi m'ha agradat bastant molt. Vull dir que és una molt bona recomanació. I ara a continuació us posaré una cançó que es diu Libretto, de Lars Danielsson, que també és un, bueno, és un músic de Gothenburg, és baixista i violoncel·lista, i també doncs, ha col·laborat amb diversos, músics de jazz, alguns coneguts, d'altres no, perquè són nòrdics, i els que desconeixíem el món del jazz nòrdic, doncs per nosaltres és com, no?, algo a descobrir, i són autors que, perdó, músics que realment doncs, jo desconeixia, no? Però bé, a mi m'ha agradat molt també el Lars Danielsson, i us deixo amb el Libretto.

Doncs aquí teníem Libretto de Lars Danielsson, és un saxofonista, i a continuació us posaré una cançó del Tore Brunborg, que també és un jazzista noruec. També ha participat en diferents músics noruecs com, jo què sé, John Christensen o Geir Lisne, Michel Alperin, i avui el tenim aquí amb la cançó Lost and Found.

Doncs bé, què us ha semblat aquesta cançó? Bé, no? Us estic posant un jazz així xulo, eh? A continuació us posaré un músic suec, l'Ulf Valkenius, que també doncs, ha participat, com tots aquests músics que us estic presentant avui, en diversos músics també nòrdics i també amb algun músic francès, com per exemple Vincent Peirani o el baixista Simon Talier. Aquesta cançó que us poso avui és Bretagne, que està dins un disc que es diu Vagabond del 2012.

Doncs bé, què us ha semblat aquest músic també suec? La veritat és que és força interessant, aquesta música així nòrdica de jazz. Abans ho comentàvem amb el Jordi, doncs que a mi la veritat és que m'ha sorprès força. Així que gràcies, Alberto, de nou. I ara us posaré una cançó del Max Schulz i l'Anna Greta. És una, dos músics, també nòrdics, que van tenir una col·laboració cap al 2019 amb l'àlbum Brighter. I us posarem avui la cançó It's Okay.

Bé, aquí tornem a ser una altra vegada. Què us ha semblat aquesta cançó de It's Okay? Jo crec que és força interessant. Aquí escoltem una miqueta més de piano, que això també ens agrada. I bueno, hem escoltat el Max Schultz i l'Anna Greta. I a continuació escoltarem un músic suec, el Jakob Karlsson. També és pianista, compositor, com gairebé tots els músics de jazz, i normalment va acompanyat d'un guitarrista, que és el Dominic Miller, i dues vocalistes, la Victoria Tolstoy i la Hannah Boel. I avui us posarem la cançó Bubbles.

Bé, què us sembla la cançó que us he posat de Bubbles, del Jacob Carlson? Interessant, eh? També molt pianística, com ens agrada. I a continuació us posaré una cançó de Nils Landgren, que també, evidentment, és un músic nòrdic i, bueno, ell és trombonista i és molt especialitzat en el funk i el jazz. És suec i també ha col·laborat amb diversos músics de nòrdics, siguin suecs, noruecs i a més, d'acord? També és cantant i porta en actiu des de 1978. I avui us posarem una cançó que és One Hand, One Heart, i espero que us agradi.

Doncs bé, aquí teníem el Nils Landgren amb One Hand and One Heart, i a continuació us posarem un músic, realment és un trio, que és Sven Eriksen Trio, i us posarem la cançó Perfectly Unhappy, després ho explico.

Bé, com us ha semblat aquesta cançó? Bé, també estem descobrint coses xules. De cara a la propera temporada haurem de mirar-nos una miqueta més, eh? Aquest trio, com us he dit abans, és el Espen Eriksen Trio i està format per Espen Eriksen al piano, Lars Tormod a doble baix i Andreas Bie, no sé si ho dic bé, a la bateria. I és un grup que es va formar el 2007 i va debutar el 2010 i ha col·laborat amb diversos músics també, no només nòrdics, sinó també amb músics de jazz tant anglesos com francesos. Vull dir que és un grup bastant conegut dins el món així del jazz, sobretot nòrdic, que ja englobem també tot el que són els països com Anglaterra i demés. I crec que serà l'últim, pot ser, Jordi? Sí? Vale. Ara us deixaré amb un altre trio, que és el Helgelien, i us posaré la cançó Nico Nico. I després m'acomiado ara, després... Ara, doncs vinga, va. Doncs ens veiem, no sé si hi ha la propera temporada. A Festa Major, espero que sí, que el Toni em digui de venir, jo encantada. I si no, doncs ens veiem al setembre, pot ser? Sí? Vale. Doncs fins al setembre, que passeu un bon estiu i fins aviat.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat. 91.3
1: Ripollet Ràdio.
2: El año 1432. Los turcos otomanos amenazaban la cristiandad. Para defenderla subió un caballero de la Orden del Dragón.
3: Que le digo que si quiere bolsa.
2: ¿Bolsa? ¿Qué es esa insolencia? La sangre de Atila corre por mis venas.
3: La sangre de Atila, dice. La cola que me está liando el amigo.
4: Vuelve Café con Sal, amigos. El primer y tercer jueves de cada mes de 21 a 22 horas en Ripollet Radio. La surdez, la irreverencia, el humor y yo qué sé ya.
5: El Club del Country. Bring on the teardrops. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
6: Escolta'l a Ripollet Ràdio els dimecres a les 10 de la nit.
7: ¿Eres mujer? ¿Tienes más de 40? ¿Quieres entender los cambios que ocurren en tu cuerpo, resolver dudas y vivir esta etapa con confianza? Soy Irene Quiles, entrenadora especializada en menopausia, y te voy a estar acompañando en la primera temporada de Nosotras, en Ripollet Radio, el tercer miércoles de cada mes a las 7 de la tarde. En Nosotras encontrarás entrevistas con expertas, colaboradoras muy potentes, consejos, resolución de dudas y un espacio donde desmitificamos la menopausia y hablamos claro sobre salud y bienestar. Tu cita mensual para cuidarte, informarte y sentirte acompañada. Recuerda, el tercer miércoles de cada mes a las 7 de la tarde en Ripollet Radio, en ripolletradio.cat y en mis redes sociales Irene Quiles Fitness en Instagram y TikTok.
8: Son las 7.
1: 91.3 Ripollet Radio.
9: Info, butlletí informatiu.
10: Us parla Mar Batalla Poveda. L'Ajuntament de Ripollet, a iniciativa de la Unitat d'Economia Social i Solidària de Ripollet Impulsa, ha organitzat el primer concurs de cuina d'aprofitament que tindrà lloc el pròxim divendres 12 de juny al matí davant del Mercat Municipal. Els participants seran els 13 joves que estan a punt d'acabar el curs del programa de formació i inserció d'auxiliar de cuina, que faran 3 paelles, seguint els criteris d'aprofitament alimentari i producte de proximitat. El jurat està format per paradistes del Mercat Municipal i abans del veredicte es farà un tastet també amb el públic assistent. El ripolletenc Josep Maria Selva, conegut com Jepi Selva, ha anunciat la seva retirada de l'hoquei professional. Va començar a practicar l'hoquei al Club Hoquei Ripollet i ha consolidat una carrera que l'ha portat als equips més importants de la competició: Lleida, Noia, Blanes, Reus, Vendrell, etc. El jugador ha tancat la seva carrera professional al Calafell, on ha jugat les darreres 3 temporades, convertint-se en una figura clau i molt estimada. De fet, n'ha sigut el seu capità. Malgrat que les lligues ja han finalitzat, la competició al món del tenis taula no s'atura. El passat diumenge 7 de juny es va celebrar a la localitat gironina de Bàscara el campionat top català de joves. El més destacat dels palistes ripolletencs va ser la victòria de Lucas Pardo, que es va proclamar campió de la categoria alevina. Roger Vilanova ha sigut escollit com el millor jugador de la Copa Catalunya 2025-2026. El jugador ripolletenc rebrà el guardó concedit per la Federació Catalana de Bàsquet en el decurs de la 43a edició de la Festa del Bàsquet Català, que es farà el 27 de juny al Movi Aribau Cinema de Barcelona. Roger Vilanova, un jugador de la fecunda pedrera del bàsquet ripolletenc, rebrà aquesta distinció per les seves xifres de la temporada 2025-2026 com a jugador de la Unió Esportiva Barberà. I tanquem un punt d'agenda. Avui a les 7 de la tarda tenim al local el passi del documental Feminisme 76, quan ens va canviar la vida. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Ripollet Ràdio.
8: El setè art de Thalia, el cinema i el teatre amb Joana Raja.
11: Hola, què tal, amics? Molt bona tarda. Estem fent el programa número 868 del Setè Art de Thalia i és un programa que està enregistrat prèviament, per la qual cosa serà totalment musical. Tenim el control en Jordi Puy, que és l'encarregat de que surti la meva veu, la de la Joana Raja. Avui començarem dedicant de nou un homenatge a la Marilyn Monroe, perquè la setmana passada, el dia 1, va ser el seu centenari. Amb el programa la setmana passada ho vam recordar breument, però ara doncs volem dedicar-li l'homenatge que es mereix una de les figures més icòniques de tota la història del cinema, una dona que va morir el 5 d'agost de 1962 a només 36 anys. Va morir o la van matar, perquè això encara està... Com que havia tingut alguna tendència al suïcidi, pues la va aparèixer plena de pastilles de Nembutal i a priori diuen doncs, que se les va prendre ella, però vaja, també en aquella època en què estava relacionada amb el president Kennedy, doncs vés a saber, no s'ha sabut mai la veritat. En qualsevol cas, el que ens interessa és la figura d'una actriu que sempre va ser considerada com no gaire bona actriu, cosa de la que jo no estic en absolut d'acord. A mi em sembla una actriu majestàtica, increïble, i no solament per la seva presència majestàtica i majestuosa, que a més era tota ella pura energia sexual, i a més sempre va pretendre ser a més una bona actriu, per això va anar a l'Actors Studio i es va anar perfeccionant. Ella estava al cinema des del 1947, amb una pel·lícula que es deia The Shocking Miss Pilgrim, fent petits papers. Havia tingut una infantesa bastant dolenta, perquè la seva mare tenia tendència a l'esquizofrènia, va estar per diversos llocs, cases d'acollida, va patir abusos sexuals, va anar a acabar parant en un orfenat, i tot això la va marcar moltíssim. De fet, als 16 anys ja es va casar, es va casar 3 vegades, i la primera va ser molt joveneta, evidentment un matrimoni que no va durar gaire, i després, quan ja era més, molt més famosa, es va casar amb dues celebritats, una del món de l'esport americà, el Joe DiMaggio, entre 1954 i 55, i després amb el l'Arthur Miller entre el 56 i el 61, que es van acabar també divorciant. Ella no va poder ser mare mai, i això que ho va desitjar, però va patir diversos avortaments. I en qualsevol cas, el que ens interessa la seva carrera, que va començar a destacar doncs, a partir de pel·lícules com, per exemple, La jungla d'asfalto, de John Huston, on feia ja un petit paper, Eva el desnudo, de Joseph Leo Mankiewicz, també va sortir amb els germans Marx, i després...

Príncipe Lacorista aquí al costat de Laurence Olivier, ella volia demostrar que podia estar a l'alçada d'un dels grans actors britànics i ho va demostrar-ho, a més, com fa des de Lo Loco, absolutament inoblidable, El Multimillonario i Vida Rebeldes, també amb el John Huston de Misfits, que va ser la seva última pico que va completar l'any 61, perquè després va començar a rodar una que es deia Something Got to Give, sota les ordres de George Cukor, de la qual romanen imatges, però que ja no va poder acabar perquè va morir entremig. Doncs bé, nosaltres avui escoltarem una pila de temes musicals de que ella va cantar amb les seves pel·lícules, cançons de Con faldas a lo loco, con de Was Stop, de Río sin retorno, de Los caballeros las prefieren rubias, també algunes de, que va cantar de clàssics o estàndards, per acabar amb aquell famós Happy Birthday Mr. President, dedicat al feliç cumpleaños al president Kennedy, precisament pocs mesos abans de la seva mort o assassinat. Així que, sense més dilació, ens quedem amb la veu meravellosa d'una actriu i tota una icona del cinema, que és la Marilyn Monroe.

Stephanie's.

My name is Lolita. And, I'm not supposed to play.

0: Looking for nuggets.
1: Mush.

Wrong number. Wrong number. Oh, Sam, you're sweet.

that only your kiss, kiss, kiss can put out the fire.

Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President.

0: Ladies and gentlemen, the President of the United States.
1: Thank you. I can now retire from politics after having had a happy birthday sung to me. You're such a sweet, open man.
2: I per acabar el programa vull recordar que el proper 4 de juliol a l'Auditori del Fòrum es farà un concert del compositor Danny Elfman dins el cicle de guitar en Barcelona. Danny Elfman sobretot està molt vinculat a la trajectòria de Tim Burton i sembla ser que el seu concert estarà precisament molt vinculat a les bandes sonores que va fer per aquest director. Nosaltres escoltarem algunes, per exemple, la banda sonora del primer Batman, del Tim Burton, Eduardo Manos Tijeras, Mars Attacks, i acabarem amb Pesadilla Antes de Navidad, aquella pica meravellosa de dibuixos animats concebuda per Tim Burton, encara que si no equivoco la va dirigir Henry Selick, i en qualsevol cas el Danny Elfman posava també la veu a algun dels personatges. Així és que amb això acabarem tot recordant doncs aquest concert que tindrà lloc el 4 de juliol a l'Auditori del Fòrum.

I fins aquí el programa d'avui. Espero que us ho hagi agradat i, si més no, doncs el dimarts que ve ens trobarem, espero que això sigui en directe, una setmana més. Que passeu molt bona setmana. Adéu i bona nit.

Hola, bona nit a totes i a tots. Benvinguts a, i benvingudes a l'Escalera, el programa de música d'autor de Ripollet Ràdio. Bé, avui tenim un programa molt... Bueno, és l'últim programa de temporada, si no m'equivoco, que estem al juny ja, se m'ha passat rapidíssim el curs. I res, tenim aquí a dues... dones molt especials i molt maques que, amb qui compartirem aquesta estoneta, que són la Sara i la Mar, o Nara Ellis, a nombre artístic. I bé, doncs ara d'aquí un moment comencem l'entrevista.

0: molt bona nit. Doncs sí, jo sóc la Sara, que ja m'ha fincat aquí una cadira.
1: Així ens agrada.
0: És el meu quart programa, ja col·laborant amb la Lídia i amb el Miguel, que avui el Miguel no ens pot acompanyar, però... I em fa molta il·lusió aquest programa, perquè el meu primer programa va ser al març i va venir la Mar, va arribar al final del programa per fer un directe, que, bueno, aquell programa parlàvem amb el Comitè de Dones...
1: I la traça,
0: amb un projecte molt xulo que vam fer pel Dia de la Dona, i allò... De repant va arribar a la Mar i ens va tocar un directe meravellós que ens va deixar bocabadades. I d'allà, d'aquell programa, va sortir... Escolta, fem un dia un programa sencer per la Mar perquè s'ho mereix, perquè a més té un projecte del qual parlarem aquesta nit. I d'aquí ha sorgit avui aquest programa. I res, us presento molt breument, faig una intro de la Nara Ellis, que és el nom del seu projecte. És una de les veus emergents més interessants a l'escena catalana ara mateix. Després d'anys de formació, recerca musical i experimentació, va presentar el novembre Més val que ho celebrem. És un disc que veu de la bossa nova, de l'electrònica i la música d'arrel. I, a més, convida a gaudir de la vida, malgrat els seus alts i baixos. Mar, bona nit.
1: Bona nit.
0: Nara Ellis.
1: Què tal?
0: Molt com bé. Estàs?
1: Molt bé, molt bé. Moltes ganes d'aquesta entrevista.
0: Mar, des de ben petita tens la música molt present en la teva vida.
1: Sí.
0: Quins són els teus primers records? Com estava integrada?
1: Vale. O sigui, és a dir, jo vaig néixer a una casa de melòmans. La meva mare i el meu pare són molt melòmans. I sempre a casa hi havia música. I a més, música com... que en aquella època hi havia aquesta etiqueta de la world music, no? O sigui, a casa sonava moltíssima música de Cuba, molta música africana, molta música sud-americana. Llavors, no sé, des de petita sempre he com viscut la música des d'un punt superguai i des de la diversitat, com transcultural a saco. I llavors és com que la música forma part de mi des de que vaig néixer. I a casa jo, o sigui, per mi és com normal... I, de fet, no s'està sense escoltar música.
0: La teva formació, de fet, va ser encaminada... Ets musicòloga i vas estudiar a l'ESMUC.
1: Sí. Sí, sí. Vaig passar per al Conservatori de Barcelona fent guitarra clàssica i després vaig entrar a l'ESMUC en musicologia. Bé, bueno, diguéssim, especialitzar-me en etnomusicologia, però sí, va ser tot una moguda.
0: Em consta que vas estar a Portugal, també.
1: Sí. Vaig fer un Erasmus a tercer de carrera i vaig estar fent un Erasmus a Portugal. I allà va ser molt guai perquè vaig conèixer molta gent portuguesa, però també allà hi ha molta gent caboverdiana i brasilera. Hi ha moltíssima gent de les colònies o excolònies. I llavors és molt curiós perquè culturalment i musicalment llavors hi ha com moltes coses que estan passant com molt interessants. I bueno, és curiós perquè a classe érem quatre persones... perquè allà a Portugal fan 3 més 2, aquí fem 4 més 1 de carrera i màster. Llavors jo vaig anar a fer un Erasmus, però estava fent màster. Llavors a la meva classe hi havia dues brasileres, un portuguès i jo. O sigui, era com, completament, no sé...
0: Eclèctic.
1: Exacte. Llavors va venir un director de Xoro de Brasil, perquè hi havia molta gent de Brasil a la uni, i vam... O sigui, era com... Hi havia una constant connexió amb Brasil bastant xula, no? I per mi Portugal va ser com entrar en contacte una mica amb tot això més intensament.
0: Bueno, és que, de fet, el disc, com comentava, veu molt de la bossa nova i d'aquestes influències, no? Us sembla que escoltem Celebració? Comencem per Celebració?
1: Vale, plat com tu vulguis.
0: Vale. Plat fort? Doncs endavant, Jordi.
2: A cau d'orella em deia suau. Des dels teus anys viscuts

0: Bueno, ganes de celebració, Mar. Aquesta segurament és la cançó més emblema del teu disc, perquè de fet la vas llançar abans que sortís el disc com una primícia, com un abans. Podríem dir que és la cançó que millor defineix l'esperit de l'àlbum o amb la que més propera t'hi sents?
1: Sí. De fet, l'àlbum es diu Més val que ho celebrem. Aquesta cançó es diu Celebració i l'àlbum gira una mica al voltant de... que més val que ho celebrem perquè ja fa referència també a que hi ha coses dolentes, no? O coses que hem de travessar a la vida que ens són doloroses. Llavors que justament aquestes donen com més sentit encara quan tens moments més àlgids o més de plaer, no? Llavors, bueno, aquesta cançó és com... ja és l'alegoria de la celebració, per així dir-ho. Però, bueno, l'àlbum té de tot, blancs, negres, grisos, i parla d'aquesta relació.
0: Qui no t'ha escoltat, com definiries el teu estil? Així, perquè en aquest... A més, en aquest disc és que pots escoltar molts estils diferents. De fet, al llarg del programa avui punxarem tres... has portat la guitarra, estic fent un avanç, però la Mar té aquí la guitarra i ens farà un directe. I el disc, el xulo que té és això, la diversitat d'estils, però si haguessis de definir-te amb un de sol, com et definiries?
1: Vale, o sigui, jo crec que vinc d'un... com d'una base molt eclèctica de gustos, llavors també em costa com molt utilitzar les etiquetes per definir-me, però sí que a nivell de sonoritat sempre hi ha la guitarra espanyola i hi ha com tocs de bossa nova, tocs d'electrònica i després hi ha cançons així una mica més com íntimes, no? Per dir-te. Llavors hi ha com una mica aquest mix també com sonor, com més de celebració i després més d'introspecció, llavors és una barreja de tot això, jo crec.
0: Bueno, és que, de fet, jo t'he vist experimentar molt amb la música i els teus directes, que he tingut la sort de veure't uns quants, també he vist aquesta diversitat, t'he vist en directes això més íntims, en els que estaves tu sola amb la teva guitarra, com a molt... algun instrument electrònic, però també t'he vist en grup. O sigui, toques també amb banda, amb una bateria, amb un baix...
1: Sí, ara mateix la banda la conformen la Marta Ordial és a la bateria i el Pau Roser és al baix. I clar, és una dinàmica completament diferent i ens està agradant com molt experimentar i treure-li el suc màxim al tema de la banda. I sí, també el projecte també a vegades és en solitari, hi ha concerts en solitari i canvia una mica... És diferent, no?, el mood, diguéssim, d'un concert en solitari o en banda. I també, a l'hora de publicar, ho parlàvem amb el productor del disc, que com és un primer disc, també és xulo com poder mostrar com a artista, no?, com una mica el ventall que pots... d'on vens o que pots oferir, perquè ja si fas un primer disc com només d'un estil o d'una... no?, com que tanques molt en una cosa, després tens menys llibertat, potser en un futur, a obrir-te a nous camins. Llavors era com també com un punt xulo a nivell artístic de dir, mira, doncs, com a primera proposta, ja que sigui una mica eclèctica, amb diferents coses i diferents propostes, per després deixar aquesta finestra oberta a diferents camins.
0: Per veure aquesta diversitat, hem escoltat Celebració. Quina punxaries ara que tingués una mica així... Que
2: punxaries sigui... o tocaries en directe?
0: No sé...
1: Vale, podria tocar en directe una cançó que és bastant l'antagònica de Celebració, que es diu Somia, que parla sobre la relació que tenim amb les persones que ens han deixat quan ens les estimem molt, però que d'alguna manera sentim que encara hi són en el nostre dia a dia, encara que el cos físic no hi sigui.
2: Vull dir que les tenim presents, no?
1: Sí. Llavors, si voleu, puc tocar aquesta cançó que es diu Somia.
0: Per favor, Jordi, tenim Kleenex por ahí, perquè plorarem tots.

0: Chaval, llagrimeta en l'aire. Això sí que és diví, no la visita al papa.
1: Uau, quina comparació, no esperava aquesta comparació amb aquesta
0: cançó. Per favor. No, molt emocionant. O sigui, jo no sé la resta dels oients que ens estan sentint, però m'han entrat canes de sentir-te. Per favor, quan és el teu proper concert? Quan et podem veure?
2: L'1 de juliol estaré en format solitari a Can Capablanca. I després de la tardor estarem a Sabadell i a la tardor estarem a la Liugàbal, encara estem pendents de concretar la data i, bueno, cosetes aniran sortint de la... després de l'estiu.
0: Senyores i senyors, això ha sigut un directe, un directazo.
3: Te'ls
0: apunta, sí. Estem. Sí.
2: Moltes gràcies.
0: Mar, el teu projecte és Nara Ellis. Mm. Per què vas triar aquest nom i no el teu nom propi? O sigui, d'on ve a Nara Ellis?
2: Bueno, em venia de gust pel projecte personal posar-li un alter ego. I Nara és un nom brasiler, tot i que també crec que és una ubicació del Japó. Vull dir que són moltes coses Nara. I Ellis és un cognom d'un artista jamaicà, perquè a mi també m'agrada molt la música jamaicana, el reggae i així, i em venia de gust com que el nom combinés diferents també com referències musicals.
0: Que va estar per
2: però al final em va agradar com sonava la combinació i...
3: Sona bonic.
0: Sí.
2: I també va ser aquest el motiu.
0: Hi ha l'anècdota de que abans d'ahir el va avançar la teva parella amb el cotxe. Això no ho sabies.
2: No.
0: El va avançar amb el cotxe, l'Elis. Havia vingut
2: sí,
0: a l'escapunc.
2: Sí. Increïble, m'ho va explicar, que se'l va, va trobar.
0: Pensava que no t'havia explicat.
2: Que va saludar el gos i tot, sí. M'ho va explicar.
0: Ja és casualitat, sí. Que bé. Què més? A l'escenari, si haguessis de triar on actuar, què et faria més il·lusió? Quin festival o escenari et faria més il·lusió actuar?
2: Uau. Ostres, quina pregunta més complicada. A mi quan actuo en banda m'agrada com veure que també la resta d'integrants com que els hi ve de gust fer el bolo. Llavors, no crec que sigui tant el lloc, sinó que m'agradaria que... Bueno, hi ha escenaris que sonen superbé a nivell tècnic, llavors, clar, òbviament això ho valoraria molt positivament. Però crec que per mi el bolo ideal seria com que el públic estigués com coneixent el projecte i entregant-s'hi, saps? Perquè potser estàs tocant en un pedazo de festival en una hora que no mola gens o que la penya està desconnectada, llavors... Vull dir, per mi no és tant com el festival, que també no crec que moli molt el tema dels festivals, eh? Però saps què et vull dir?
0: Sí, jo m'imagino
2: també... Com a experiència
0: també,
2: catàrtica, és com...
0: Clar, jo m'imagino també que ara mateix els concerts que has anat fent és com que ha sigut de descobriment pel públic, pot ser?
2: Pot ser, clar, és el primer any, o sigui, l'àlbum va sortir el novembre.
0: El novembre, clar.
2: Vull dir, no porta ni un any l'àlbum existint. Llavors, sí, clar, a cada lloc on he tocat a la Seu d'Urgell, per exemple, superlluny, saps? Superguai, o sigui, allà no em coneixia ningú.
0: I en format xulíssim. Jo vaig veure per les teves xarxes socials el de Mollà, va ser el Mollanès, un que vas fer també en un espai... Em sona que va ser pel Mollanès. Bé, pues ara l'estic liant, m'ho estic inventant. Ho he somiat!
2: No et preocupis. No sé, no hi caic ara. Ah, no, m'estàs dient Prats de Lluçanès.
0: Prats de Lluçanès, pel sí, Lluçanès, sí, és
2: sí,
0: veritat.
2: Sí. Va ser Lluçanès. Sí. Molt xulo. Va ser aquest concert, la veritat.
0: Sí, que havia sigut...
2: Era un cicle i estaven inaugurant un espai. Llavors era com una mena d'espai així com antic que estaven com començant a... No sé, o sigui, és que hi ha concerts com molt curiosos i molt guais de fer, sí.
0: Que bé. I què t'agrada que s'endugui al públic un cop t'ha descobert o després d'un concert d'anar a Ellis? Què t'agradaria que s'endugués al públic?
2: Clar, o sigui, el missatge és una mica aquest, no? Que al final els humans, com que vivim en aquesta incessant estrès i productivitat setmanal, no? Llavors, per mi, com els concerts són aquest espai on recordar com certs valors o certes coses que a vegades semblen que no siguin importants. O sigui, la música és com que tots el dia a dia n'escoltem moltíssima, en consumim moltíssima i li donem una importància molt mínima com a societat, no? Llavors, per mi, com els concerts és un espai on la paraula entra... O sigui, tu ets com la persona que està com transmetent aquesta paraula i el
0: com
2: públic la rep. Exacte. Llavors és com que per mi aquest missatge és molt important, com el de recordar certes coses que per mi trobo que són importants i que a vegades se'ns obliden, no?, en aquest frenetisme, que és com, que és important a la vida, no?, pues celebrar les coses bones perquè pot ser que demà no hi sigui la persona que més t'estimes o inclús tu, no? Jo que sé, com que a vegades per mi els concerts i també els que m'impacten més com a públic són aquells que et remouen d'alguna manera, no? A vegades no estan com pel missatge en si, sinó pel que t'estan transmetent,
0: no? La interacció,
2: no?,
0: que pugui haver.
2: O la vibra que et generen com a artistes en, a sobre l'escenari. Hi ha gent que emet com una energia, i vibra, no? I per mi això és el que m'agradaria que s'enduguessin. Com aquesta pausa i com moment una mica...
0: La vibra de la Nora Ellis.
2: Eso.
0: Totalment. Que bé, que bé. Hem sentit ara dos cançons molt diferents. Tornem a la Bossa Nova.
2: Vale.
0: Què et sembla? Quina ens presentes ara?
2: Hi ha una altra cançó que està al disc, que és així una Bossa Nova, que es diu Moment.
0: Moment.
2: I que parla de... que justament a vegades a la vida nosaltres, cada ser humà té com els seus processos, no? I a vegades, bueno, això parla d'amor, però pots parlar d'amistat o el que sigui, que a vegades una persona està molt disponible.
0: Que l'amistat també és amor.
2: Exacte, totalment. I l'altre no hi és, llavors quan l'altre sí, l'altre ja ha passat pàgina, no? Vull dir que a vegades...
3: A sincronia, no? Sí. L'altra persona. I potser hi ha un moment més endavant que sincronitzes.
2: Exacte. Em sembla bastant paranoia com el fet de que hi hagi les dues persones que en diferents moments han estat disponibles, però en diferents moments, saps? Com que no ha sigut just en el precís instant. Doncs aquesta
0: cançó... No hi ha hagut
2: cançó,
0: una reciprocitat, no?
2: En el moment precís, però les dues, en el seu camí, hi ha hagut un moment en el que sí que ho han estat, però no era el mateix moment en específic. Doncs aquesta cançó parla d'això.
3: Uau. I això ho escoltarem en directe o serà...
0: No, aquesta punxem,
3: sí?
0: No?
3: Vale.
0: Sí, merci.

0: doncs molt, molt bonica, molt així, no sé, a mi les teves cançons amb, i la para, el toc aquest de Bossa Nova transmet com guai, no sé, bon rotllo, bona energia i em relaxa també, he de dir, m'agrada molt. Bé, respecte a la gravació del disc, com va anar, com va ser, com l'experiència i...
1: Vale. Hi han cançons que jo tenia com composades des de fa temps i hi havia altres que les eren més recents, llavors quan vaig voler començar aquest projecte vaig pensar com referències a nivell d'estudi de sonoritat, no? Perquè cada estudi té una sonoritat molt diferent, i llavors vaig pensar en l'estudi que ara es diu Russonic, que està a la Bisbal de l'Empordà, que ho porten els germans Jordi i Emili Bosch, i res, vaig anar a gravar allà en diferents moments, i des de l'inici com que ens vam entendre moltíssim, perquè mai havíem treballat junts, van també entendre molt bé el que jo, la proposta que volia fer a nivell sonor, perquè clar, era com bossa nova electrònica, vull dir que realment no hi ha moltes referències, i per ells suposo que també era una mica repte o inclús sortir de la seva zona de confort, i res, ens vam entendre superbé, estic supercontenta d'haver gravat allà aquestes cançons. I bé, també va venir una amiga meva que es diu Clàudia, violinista, a fer una col·laboració amb la cançó de Somia, i bé, i entre totes vam gravar una miqueta tot i va ser superxulo, la veritat. L'experiència va ser, com al principi jo estava molt nerviosa perquè era com la primera vegada que gravava aquestes cançons, aquest projecte, però em van acollir superbé i em vaig sentir super a gust i supercontenta del procés.
0: Tinc un dubte respecte a... Clar, perquè sempre preguntem això, no?, del tema gravacions, estudis... Però com arribeu a trobar, a través d'algun músic, que ha gravat allò? O sigui, com,
1: vale,
0: com
1: o sigui,
0: aquesta xarxa, clar, o com descobrir... No ho sé, tinc curiositat, eh?
1: Clar, o sigui, dins del món dels músics hi ha comunicada xarxa i la gent, vale, pues, també xerra d'això, no?
0: Boca a orella...
1: Exacte. Vale. Però igualment hi ha una cosa màgica, per exemple, de Spotify, que són tres puntitos, que és... diu, mostra crèdits, i allà moltes vegades et surt el productor de la cançó, llavors quan a tu t'agrada una sonoritat vas allà i pots veure, a vegades el productor no és la mateixa persona que està a l'estudi de gravació, però tu també pots anar veient quina és la sonoritat que t'agrada o preguntes en plan, aquesta persona amb qui va gravar, saps?
0: O directament al grup o el que sigui també.
1: Exacte. Llavors des d'allà vas com veient una mica la sonoritat. I cap a on et vols apropar, doncs ja està, vas cap allà.
0: És que no sé, tenia curiositat perquè...
1: Sí, sí.
2: Com veus el projecte futur?
1: Vale, doncs...
2: Hi ha noves... Si es pot avançar,
1: I tant, i tant. Clar, nosaltres al concert hi ha cançons que ara estem tocant que no estan gravades. Llavors, el primer objectiu de cara al curs vinent és gravar algunes, que ens fa molta il·lusió. Ara, de fet, aquest juny estem treballant en dues cançons, les estem com refent i amb un productor que és amic nostre que també ens està donant un cop de mà. Llavors, això, tenim ganes de gravar cançons noves, seguir publicant cançons i seguir fent concerts i seguir com mantenint viu aquest projecte.
2: Que bé. A més, demà passat, dijous,
1: sí,
2: publicareu un remix d'una de les cançons que forma part del disc Més val que ho celebrem, i tenim la sort de que podrem escoltar un trosset avui, però m'agradaria abans poder escoltar l'original perquè és molt especial, sí, aquesta dins del disc.
1: Aquesta cançó és l'única en portuguès del disc, perquè em feia gràcia com fer bossa noves en català i fer una cançó en portuguès que no fos bossa nova. I aquesta cançó parla d'una experiència que jo tenia molt a Portugal, mirant paisatges així. O sigui, parla de quan mires una cosa molt bonica, com per exemple la muntanya, no? Una posta de sol, i de cop com que et quedes sense alè, saps? Com de lo bonic que és, i no necessites res més que mirar allò. Vull dir, és com aquella sensació com de pau i a la vegada com de...
0: Ecstasi.
1: Sí. Llavors, vai voando significa com vés-te volant, no? Perquè em dona la sensació com que te'n vas com volant, no?
2: Una mena de meditació, no?
1: Sí, com que es para el temps i estàs allà com contemplant una cosa preciosa i ja, no hi ha res més. I aquesta cançó parla d'això.
2: Doncs... anem a escoltar Vai Voando.

0: Mira, això que sonava al final d'aquesta cançó...
1: Sí.
0: És un cinte modular, és una fricada que vam fer, per exemple, a l'estudi, abans que em parlàveu de l'estudi.
1: M'encanten les teves fricades.
0: Ja. O sigui, ara tot és com molt digital, però a vegades hi ha com sons que es poden fer analògicament. I clar, l'estudi era molt guai perquè ens dedicàvem a buscar aquests sons... No són presets d'una aplicació que es diuen plugins, però no és una cosa que ja està fet, sinó que és una màquina que segons com la configures hi ha uns sons i llavors estàs allà com buscant sons, no sé. Llavors hi ha molts detallets que...
1: Bueno, és que amb la música electrònica hi ha tot una moguda. Hi ha un instrument que es diu Telerin, que va amb que no ho toques físicament, no? És, bueno, d'aquí podríem treure un altre programa, segurament. Algun dia convidarem algun del món de la música electrònica. Però, Mar, aquesta cançó que hem escoltat ara, com deia, demà passat surt un remix que l'escoltarem ara en primícia, que jo no l'he escoltat perquè m'has passat la cançó fa mitja hora. No
0: perquè volia que també ho escoltessis
1: llavors,
0: en primícia, Sara, òbviament.
1: Serà sorpresa per mi, també. Com va sorgir la idea de fer un remix?
0: Vale, doncs, clar, la qüestió va ser que vam gravar l'àlbum i que després, clar, hi havia tants sons com electrònics i així, que jo vaig necessitar comptar amb una persona que fos una mica més... que estigués una mica més preparada a l'hora de dominar un programa que es diu Ableton i mogudes així com de catxarros, de màquines i així, perquè m'ajudés com a crear el directe, saps? Per no perdre segons quines sonoritats que volia mantenir del disc al directe. Perquè, clar, quan passes tots aquests sons, que avui en dia les cançons estan mega produïdes, al directe hi ha moltes coses que has de decidir mantenir o no, i és complicat a vegades com fer aquesta gestió. Llavors això, vaig comptar amb el Pau Vinyals, que és un noi que ens vam conèixer en un concurs musical, i que em va molar molt el que feia, que a més ell també té un projecte que es diu Godotzai, d'aquí de Santa Perpètua de la Moguda. I bueno, que es dedica molt a fer com coses de... electròniques i molt boges, la veritat. És un tio superinteressant. I bueno, que em va ajudar molt a muntar el directe. Llavors, clar, ell es va com ficar tant dins el món de l'àlbum i ell fa coses tan guais que va ser com, hosti, per què no fem com un remix d'una de les cançons? Perquè molaria molt també com mesclar com aquests dos llenguatges, ja que també ens hem trobat i tan intensivament per fer com això del directe, no? I llavors vam pensar que Vaibuando seria una bona cançó per fer-la com a remix així més tecno. I
1: tecno.
0: Llavors surt el dijous a totes les plataformes.
1: Bueno,
0: i...
1: Bona hora, per començar amb tecno.
0: Ja, per l'estiu, no? També així com...
1: Doncs dijous a totes les plataformes, que bé, que bé. I que bé aquestes trobades així fortuïtes d'això.
0: Sí,
1: exacte. També hauries de fer una cançó, de les trobades.
0: Sí, totalment. I no he dit que, bueno, el seu nom artístic és Sort.
1: Sort.
0: I ara començaré també a publicar més cosetes.
1: Que bé. Doncs anem a sentir una miqueta aquesta joia que han fet el Pau i la Mar.

0: Mare meva, Mar, ara m'han entrat ganes d'anar de festa. Què hem de fer ara?
1: Anar de festa.
0: Anar de festa.
1: És un dimarts, però es pot salvar ràpid, Sara.
0: Que bé, deies que és molt llarg el tema.
1: Que sí, és... crec que dura 5 minuts i 15 segons.
0: Wow.
1: Però bueno, el tecno ja té això, saps? Sí. Com moments més de chill, de cop peta, de cop no sé què.
0: Mm-hmm. Mm. Subidón.
1: Molt guai l'arranjament que ha fet el Pau, la veritat, del remix.
0: Que bé, que bé. Doncs, rapaz, proper concert a l'1 de juliol, havies dit?
1: Can Capablanca de Sabadell.
0: Can Capablanca Sabadell.
1: I a partir de passar l'estiu anunciarem més concerts.
0: Que bé.
1: I amb moltes ganes d'encarar el següent curs, la veritat.
0: Que bé. Doncs, Marc, moltíssimes gràcies per estar aquí avui amb nosaltres. Però voldríem acabar... És que m'ha quedat... ganes de més. podem escoltar una altra cançó?
1: Sí.
0: Va, una altra per acabar, ja deixem...
2: Bueno, acabem de... Tanquem una miqueta el programa i ja deixem la cançó aquesta.
0: Sí, sí, sí, sí. Quina posaries per acabar el programa?
1: Per acabar el programa crec que Finestra, perquè les altres són... Bueno, ja hem escoltat moltes i, bueno, potser hi ha algunes que són així un moment més íntim, però que si és final de temporada vostra, doncs Finestra crec que pot quedar-li molt xuli. I res, també comentar que aquest any ha sigut, per ser el primer any, estem molt contentes de com ha anat el projecte, que hem tocat en diferents llocs, en banda, en solitari, i que tenim moltes ganes de seguir a tope i moltes ganes de que la gent que s'animi, doncs, que ens vingui a veure, que sempre és molt xulo veure gent, cares conegudes o no, i res, doncs...
0: Que bé, doncs així aquestes ganes es les transmets amb aquesta cançó que escoltarem ara, però nosaltres també amb moltes ganes i molt contentes també de la temporada que hem fet, que ens acomiadem avui. Tornarem segurament al setembre, confirmarem, ja ens confirmaran, però que bé que ha passat per aquí, hosti, grups, cantants, projectes molt xulos, i seguirem des del programa pues, intentant donar veu i donar a conèixer, sobretot veus i música de proximitat, música d'autor,
1: n'hi ha més de la que ens pensem, eh?
0: I tant que sí, bueno.
1: I costa molt tenir visibilitat, sí. I hi ha molta gent fent coses molt guais.
2: Suposo que perquè, clar, tot l'altre és com... absorbeix, no?
1: Totalment.
2: Al final la música més comercial, sigui més... Però al final absorbeix i et desvia una mica de tot el que tens al voltant.
0: I que és molt bo, i que val la pena, i apostarem sempre des del programa. Res, anem a escoltar Finestres. Sí. Us enviem un petonàs, la Lídia i jo.
1: I jo també.
0: I a una altra persona molt important del programa.
2: Sí. El nostre tècnic, el Jordi, que fa que els nostres errors,
0: que no són pocs,
2: semblin menys.
0: Moltes gràcies i molt bon estiu a tothom. Us deixem amb Finestres.
2: Sí.
0: Bona nit.
2: Bona nit.

0: 91.3.
1: Ara no tens excusa. Siguis on siguis, facis el que facis, no et perdis mai un programa de Ripollet Ràdio. Som les 24 hores del dia amb tu. Escolta'ns online o a la carta des de ripolletradio.cat.
2: Ei, el podcast de Mama Vull Ser Artista es trasllada a Ripollet Ràdio.
3: Mama, vull ser artista!
2: Cada quart dimecres de mes ens podràs escoltar a partir de les 9 de la nit.
4: Parlarem i farem coti per coti de l'actualitat artística. Xuls, acabes la falca?
5: Clar que sí. Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera. Por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Por un beso de la...
6: Som el teu costat.

Gabon, Henry, boas noites, buenas noches, bona nit i benvinguts Jazz Women en Jazzmen del Camps de Cotó. Bé, com sempre, i abans que res, recordatori el nostre papi Cifu que està ahir al cel, fent-nos nostres aquella frase seva, ell la deia en castellà, nosaltres la diem en català, i sempre recordant la mateixa al seu honor. I així, per això us dic, benvinguts a aquest programa de jazz, per tu, que t'agrada el jazz. I això que escoltes, això que estàs escoltant, ho fabriquem i ho fem amb tot el nostre amor des dels estudis, aquests petits estudis AFB de Montcada i Reixac. I us recordo, a més de tots, us recordo que el Camps de Cotó és un programa, és un espai que s'emet a través d'un grup d'emissores locals i diversos allotjaments de servei multimèdia, com són, per exemple, el Spotify o el e-books. A part, el trobareu d'altres, però els més coneguts són aquests, el Spotify o l'e-books. I, a més, us recordo que teniu aquesta altra adreça important per vosaltres, aquesta és www.andreujazz.com. Què és això? Doncs això és una petita àrea, diguem, un petit blog molt senzillet, doncs on trobareu diversos enllaços per anar doncs, a novetats, festivals, biografies, etc, etc, etc, i també tots els nostres programes anteriors, com sempre. Així, doncs, si us ve de gust, www.andreujazz.com i una miqueta més al nostre costat.

Doncs vinga, avui comencem el nostre espai dient que comencem a l'espai Tristos, perquè fem un espai homenatge a una de les grans llegendes que tot just ens acaba de deixar. Per tant, avui aquest especial monogràfic amb homenatge a una llegenda del jazz que tot just ara només sentiu les primeres notes. M'imagino que molts de vosaltres sabreu qui és. Per tant, repeteixo, bon programa i bon jazz. L'espai d'aquesta nit comença així.

Doncs sí, molt tristos, perquè aquest passat dissabte, dissabte-diumenge, si no recordem malament, crec que era dissabte concretament, ens va abandonar... No, perdoneu, perdoneu, aquest passat dilluns, aquest passat dilluns, 25 de maig, ens va abandonar l'última llegenda viva que ens quedava. I quan parlem de llegendes estem parlant d'algú molt gran, algú molt significatiu, i per això estem tristos. Ell és, ni més ni menys, que el gran, l'inigualable, un dels cinc millors saxotenors de tota la història, sí, el nostre estimat Sonny Rollins.

Sí, i tristos perquè Theodore Walter Sonny Rollins, aquest home nascut al setembre de 1930 i que ens va abandonar, com us he dit, aquest 25 de maig del 2026, ell va néixer a Woodstock, a Nova York, doncs era una d'aquestes últimes grans llegendes de la història del jazz que ens quedaven vives. Home que ens coneixem molts de nosaltres, els que hem estat comunicadors durant molts anys, doncs moltíssimes de la seva trajectòria, i en aquesta ocasió el que farem serà rendir-li un homenatge gran. Ja sabeu que el Camps de Cotó no ho fa, aquests grans monstres que ens abandonen, no fa només un programa, sinó que hi hauran en principi 2-3 programes dedicats a aquest homenatge. Això sí, vindran un avui, acaba de morir fa escassament una setmana, i els altres aniran venint paulatinament. Doncs bé, el gran Sonny Rollins ens acaba de deixar, el coneixíem tots, la seva presència, diria jo, l'altre dia parlava amb un amic, i aquesta tristesa ve donada per aquesta gran presència que tenia Sonny Rollins quan tocava. Era com quan entra una persona dins del local i dius, hosti, i tothom tomba la cara per veure la persona, aquesta gran personalitat. El seu, a més, sentit de l'humor a l'hora de tocar, la seva tècnica brillant, agafant l'herència més primitiva d'un dels seus estimats, com Coleman Hawkins, d'ell va agafar-hi el volum, la potència, la rotunditat, i després va assimilar perfectament el llenguatge del pare del saxo tenor bebop, com va ser Dexter Gordon. I d'aquí va començar a néixer, va començar a treballar aquest músic impressionant, un dels grans gegants de tota la història. Nosaltres el que farem avui és fer, doncs, biografia a través d'història i biografia a través de música, explicant, doncs, breus apunts de la seva carrera i recollint. Aquesta setmana hem intentat cercar entre vinils i d'altres coses, doncs, el millor que tenim nosaltres personalment de Sonny Rollins per oferir-ho a tots vosaltres. Aquí l'estem sentint amb aquest Manhattan i jo crec que el nostre estimat Sonny es mereix, com no, sent una llegenda comparable, ja ho sabeu, als Parker, als Coltrane, etc, etc, als Gordon, un d'aquests grans Getz, el millor saxofonista blanc de la història, un d'aquests grans saxofonistes tenors mereix, pues que fem el que farem tot just ara. Abans de començar aquest viatge a través de la seva carrera, doncs ell, si alguna cosa va posar sempre, va ser tot el cos i tota la seva ànima, tot el seu body and soul. I anem a recordar aquest tema a saxo sol del nostre estimat Sonny Rollins i aquesta magistral versió del Body and Soul.

per Déu, quina meravella, quina manera d'improvisar, sempre patint la seva força, la seva virilitat, també sempre patint el seu gran sentit de l'humor. I aquesta gran inventiva, músic poc previsible, veureu la seva evolució durant aquests programes com és absolutament de traca, diguem-ho així en llenguatge popular. Ja hem fet moltes vegades especials de Sonny Rollins. Molts de vosaltres ja sabeu quan va marxar, i arribarà el seu moment que us ho explicaré, quan es va marxar al plon de Williamsburg. Allí es va quedar pràcticament 2 anys fins que va trobar el Sonny Rollins que ell volia, fins que va trobar aquesta manera de dir les coses com ell sempre estava cercant. Per Sonny Rollins la seva obligació era superar una nota darrere una altra, era sempre que la nota següent encara fos millor. Sempre tenia aquest repte, aquest gran hàndicap pesant a les seves esquenes. I la veritat, avui torno a repetir, tristos, perquè se'ns va l'últim de les nostres llegendes. Com els nens petits tenen les seves col·leccions, molts de cromos d'alguns de futbolistes o d'herois de la televisió o de pel·lícules Disney, doncs jo tenia ahir a Sonny Rollins amb el meu cromo com dintre d'un

dels cans. I ahir estava. Però la sort és que podrà continuar estant amb nosaltres molts anys perquè ens va deixar un llegat impressionant. Anem a començar a repassar-lo i començarem amb quan aquest jovenet senyor tenia tan sols 19 anyets i ell va començar amb una orquestra allà al gener del 49 amb l'orquestra del senyor Babs González. Sí, senyors, ahir va estar fins que troba a un bon amic que és el que primer que comença a parlar-ne d'ell i el llença, diguem-ho d'aquesta manera, a la fama, que és ni menys que el pare del trombó bebop. Sí, senyors, el senyor Jay Johnson. Doncs, per tant, avui, després d'aquesta introducció una mica més llarga, una mica més especial, degut a la importància i lo gran que ha estat Sonny Rollins, per, no tan sols per mi, sinó per tots vosaltres, que està fet una miqueta, hem parlat una miqueta més, però començarem amb l'audició i ens anirà al primers dos temes escollits, de, torno a repetir, de tot el que tenim de Sonny Rollins, que és bastant, gràcies a Déu. I ens anirem a Nova York un dia tal com a l'11 de maig de 1949. O sigui, només 19 anyets i aquest senyor corre la seva primera aventura al costat de Jay Johnson. Jay, el trombó, el propi Rollins, el tenor, John Lewis, un altre gran mestre al piano, Jim Ramey, al contrabaix, un altre gran, i com diria el meu amic Enric Heredia, Shadow Wilson, aquest triple wow a la bateria. Ens quedarem amb ells i ens quedarem amb dos temes, són dos temes curtets, un tema que du per títol Golf Square i un altre tema que du per títol Vijay. Per tant, Nova York, 11 de maig de 1949, aquí comencem la nostra aventura dedicada al gran gegant Sonny Rollins.

Afegir que avui durant el programa ens acompanyarà un que va estar un gran amic de Sonny Rollins i un amic que ell mateix admirava moltíssim, com va ser Jimmy Heath. Jimmy Heath, sí, l'enyorat també Jimmy Heath, que no va arribar a cotes com les de Sonny Rollins, possiblement perquè no va voler, perquè, bueno, altres casualitats, diguem-ho així, a la seva vida van impedir que ell tingués una progressió tan ascendent, però que era un gran músic i era molt amic de Sonny Rollins, i per això amb aquest de quota que estem sentint per aquí darrere ens acompanyarà amb tots els fondos amb aquest programa. Doncs bé, hem sentit aquí la primera interpretació de Sonny Rollins amb 19 anyets al costat de J.J. Johnson, el trombó, de John Lewis, el piano, de Gene Ramey, no es confondem amb Jimmy Rainey, no, Gene Ramey, al contrabaix, i Shadow Wilson a la bateria. Repeteixo, Nova York, 11 de maig de 1949, els dos temes sensacionals, Gough Square i B.J. I deixeu-me que posi la postilla amb aquest últim tema, B.J., a part del solo de Rollins, que, si us fixeu, tenia ja molt clar, tothom, després de Parker, havia de sonar com Parker. Tothom, pianistes, trompetistes, saxofonistes, alts, tenors, el que fos, tothom va acabar sonant a Parker i va tindre que aprendre el llenguatge del nostre estimat Bird. I bé, ja heu vist que aquí el tenia absolutament controlat. Ell, Sonny Rollins, ja sabia de què anava aquesta gran aventura moderna de Parker, però quan el seu so, podríem dir la seva màquina, el seu fraseig, i doncs tenia un tant encara molt arrelada a aquesta hegemònica i històrica institució anomenada Coleman Hawkins. Això va anar canviant amb el temps, ja ho veureu, i ens anem a una altra sessió. Hi ha que dir que ell, durant aquell maig del 49, continua gravant, enregistrant amb J.J. Johnson i amb un grup que en aquest moment canvia, on es diu J.J. Johnson Boppers, també ho hem sentit aquí al nostre programa, i és precisament on coneix a un gran amic com va estar Kenny Dorham a la trompeta, i algú que seria essencial, un company que seria essencial conjuntament amb Sonny Rollins per la història del jazz, això vindrà més endavant, que és més ni menys que Papi Max Roach a la bateria. Doncs molt bé. Ell va continuar un temps aquí, hasta que el dia 9 d'agost del 49, tan sols un mes, bueno, un parell de mesos després, coneix aquí a Bud Powell i s'apunta i el crida i li diu vine cap aquí, i apareix amb aquesta formació que en aquells moments s'anomenava Bud Powell's and the Modernist. I ahir estaven una llegenda de la trompeta que li han fet molts especials, que malauradament se'n va anar massa ràpid, com era el gran Fats, sí, el Gordo Navarro, Fats Navarro, a la trompeta. Ahir al costat estava de Sonny Rollins, ni més ni menys que el pare del piano Bob, com no, Bud Powell al piano, Tommy Potter al contrabaix i Roy Haynes, sí senyors, Roy Haynes a la bateria. Això ho van enregistrar tots ells, aquesta sessió amb aquest meravellós Amazing Bud Powell, que trobareu aquests temes amb aquell altre, The Fabulous, Fats Navarro, amb diverses edicions que s'han reeditat perquè són enregistraments històrics, i on ressaltaven un concretament, que era aquest Bouncing with Bud. Doncs bé, ells van enregistrar, entre d'altres, aquest tema, aquest Bouncing with Bud, i aquest altre tema del carrer 52, aquest 52 Street Temp del senyor Parker. Enregistraven aquests dos temes de manera brillant. O sigui, anem a veure aquí a Sonny Rollins en companyia de dos gegants com Bud Powell i Fats Navarro, Powell al piano, Navarro a la trompeta, i com ja començava a haver certa i important evolució dintre de tot el que ens volia explicar i ens ha explicat durant tota la seva vida el nostre estimat Sonny Rollins. Aquí dos mostres, aquest Bouncing with Bud i aquest tema del carrer 52, aquests dos clàssics. Som-hi!

Ray Sean Records, els nous talents d'arreu, els músics de casa nostra, les reedicions més acurades, tot amb el prestigi d'un dels segells més importants de tota Europa. Ray Sean Records. Descobreix un món de jazz d'ahir, d'avui i de sempre.

Mare de Déu, quins dos temes i quina sessió històrica. Increïble. I aquest tema del carrer 52, escrit pel nostre estimat Thelonious Monk, encara que moltes vegades alguns, jo principalment em passava, ara ja no em passa tant, lògicament després de tants anys no em passa tant, però alguns li donem l'autoria a Dizzy, perquè Dizzy Gillespie va ser el primer, el que va enregistrar això al febrer del 46 amb aquest títol, i va ser ell el primer al costat de Bird, els que van enregistrar el tema per primera vegada. De tota manera, Monk li va posar un tema anterior que es deia Nameless, i bé, per ell, inclús per Monk, en una entrevista que li va fer Leonard Father, va dir que aquest era el tema que amb ell li representava, o que ho va composar així perquè era el que volia dir, o era la síntesi més clara del que era el bebop. Doncs bé, fet aquest comentari, els quals moltes vegades no puc evitar, per posar-vos en situació, ahí estaven amb aquesta sessió esplèndids, com no, el nostre estimat Fats Navarro, que tot i a passar de la seva potència, la gran potència que tenia, era un estilista de la trompeta, finíssima, a més, a l'hora de trucar, ja ho heu vist. Sonny Rollins, que ahir ha començat a dir coses, ho heu vist amb aquest Bouncing with Boot, o sigui, votant amb Bud Powell, o vivint el moment amb Bud Powell, doncs ja hem vist que ja anava desenvolupant més coses, poquet a poquet es anava, per tant, sembla una miqueta més d'aquesta herència de Coleman Hawkins, i bé, Bud Powell, què dir del solo de piano que feia precisament amb el Bouncing with Boot i després amb aquest tema del carrer 52. Tommy Potter estava al contrabaix i Roy Haynes a la bateria. Recordem el 9 d'agost de 1949, dintre d'aquesta històrics enregistraments als War Studios de Nova York, que van aparèixer després pel segell Blue Note, ja ho sabeu, s'han reeditat moltíssimes vegades, i veiem un Sonny Rollins en plena evolució, rodejant-se dels grans. Ja heu vist amb els personatges amb els quals ha començat o hem començat la nostra sessió, primer Jai, després Fats Navarro, després Bud Powell. Bé, i molt aviat, aquí va fer una transició de les típiques de Rollins, va marxar durant un temps, va desaparèixer una mica del mapa i apareix de nou dos anys o un any i mig després. Apareix, i amb qui? És quan ell es troba per primer cop amb Miles Davis i el seu sextet. Això passava l'any 1951. Sonny Rollins només tenia apenas 21 anys. Ahir va conèixer, entre d'altres, a Benny Green, que estava al trombó, John Lewis, que continuava, ja havia estat amb ell, Percy Heath el coneix, i Roy Haynes, que també havia estat amb ell amb els altres temes, amb el tema al costat de Bud Powell. Doncs ahir, entre uns i altres, apareix i és la primera vegada que es converteix, o millor dit, la primera vegada que coneix a Miles Davis, amb qui va tenir unes associacions brillants durant tota aquesta època. Però nosaltres marxarem ara amb el moment on Sonny Rollins lidera per primer cop el seu quartet. I això va passar el 17 de desembre de 1951. Ell ja com a líder amb aquesta formació. Atenció, al costat de Rollins, el tenor, està Kenny Drew al piano, Percy Heath al contrabaix i, sí, ni més ni menys, Harb Leakey a la bateria. Amb un enregistrament que canvia molt, comença a explorar també, ell vol explorar el món de la balada, del tema lent, i en surt una meravella dintre d'uns estudis que es deien Apex Studios, en surten unes meravelles com aquests temes que he escollit per vosaltres, el Time on My Hands, el temps a les meves mans, el clàssic Slow Boat to China, que Coleman Hawkins havia fet la seva versió esplèndida també, i un altre tema que du per títol Scoops. Pues això apareix, torno a repetir, el 17 de desembre del 51, és quan Sonny Rollins comença com a líder, per fi, liderant el seu quartet, i sona així: Time on My Hands, Slow Walk to China, i aquest Scoops, el gran Rollins, ara més íntim, anem a sentir-lo.

Bé, amb aquest últim tema hem vist el sentit de l'humor que parlàvem al principi de Sonny Rollins. Jo sempre dic aquest, li dic al meu amic Enric Heredia, aquest efecto mosquito, aquesta percussió que feia amb una sèrie de notes, totes elles en riff, així atacant, punyents, i aquest sentit de l'humor sempre especial de Sonny Rollins amb la seva manera de tocar, i després més endavant capaç de fer una cita a qualsevol moment de qualsevol altre tema a una tonalitat diferent, bueno, una autèntica bèstia. I aquí hem vist també, no vull oblidar també d'aquest últim tema, li ha deixat només un coro d'aquest blues clàssic de 12 compassos, però només li ha deixat un corus a Kenny Drew, quin gran pianista, i aquí ho hem vist. O bé com tancava el tema amb aquests quatre esplèndids, amb Harry Blakey, estaven fent aquests fours, i entre tots dos, i era absolutament magnífic. Ja Sonny Rollins, que si us fixeu la diferència d'aquesta audició amb el Time on My Hands, continuem veient un Sonny Rollins, ell encara ha agafat, si més no, a les mans encara una mica massa, potser, de Colin Hawkins, perquè aquesta era la seva obsessió, modernitzar tant com pogués el de Parker i el de Hawkins amb un únic missatge que fos el personal, el d'ell, el de Sonny Rollins, i de fet ho va aconseguir, i ho va aconseguir, com ja sabem, de manera sobrada. Però amb el primer tema potser veiem encara bastant d'aquesta herència, i fixeu-vos com amb el segon slow, aquest slow boat, slow what to China, ara ho he dit bé, doncs a temps mig com se sentia més còmode, i amb aquest scopes, amb aquest blues, doncs sobretot amb les referències clares a Parker, com bon seguidor de la gran llegenda de Kansas City, doncs com se sent encara més relaxat i pot anar modificant, ja heu vist com anava modificant una mica el seu fregi amb coses encara més inventives i més importants. I això estava passant el 17 de desembre de 1951, recordem que Kenny Drew al piano acompanyant-lo, Percy Heath al contrabanys, un del germà, per cert, de qui està, ens està acompanyant per cradera del nostre estimat Jimmy Heath, i Harry Blakey a la bateria. 17 de desembre de 1951. I de mentre hi ha un altre moment amb la discografia de Rollins que no apareix en lloc que sapiguem, pot ser que se m'hagi passat, crec que no, no apareix en lloc fins a l'any 53, o sigui que hem marxat de pràcticament un any i mig després, pràcticament de res, 17 de desembre del 51, el 52 en principi jo no tinc anotat que hi hagi cap enregistrament, però ja durant aquest any, un any després, concretament al gener del 53, torna a estar amb Miles Davis, amb un enregistrament que no escoltarem, l'hem posat moltes vegades, però que sí cal ressaltar dintre la biografia del nostre estimat Sonny Rollins, que és quan toca amb Charlie Parker, que en aquell moment tenia uns problemes impressionants durant aquells mesos Parker, i el bo de Miles li diu, vine cap aquí, anem a enregistrar. Tenia gran passió, ja ho sabeu, Miles, per Bert. Va ser Bert el que li va donar l'oportunitat, i com no, mai Miles podia abandonar el seu amic. I ahir estava amb uns mesos Bert bastant fotudet, i ahir toca Charlie Parker, això sí, amb el sobrenom de Charlie Chan, per temes contractuals que ja hem explicat moltes vegades, i allí està precisament, us ho dic perquè si us interessa, allí us trobareu aquesta col·laboració, va existir aquesta col·laboració amb Charlie Parker, al costat també estava en Walter Bishop, Percy Heath i Philly Joe Jones també a la bateria. Però nosaltres ens n'anirem encara una miqueta més tard, no ens quedarem, fem aquesta menció amb Parker, no ens quedarem amb aquest tema, sinó que anirem a un moment crucial. Hi ha un canvi en la manera de parlar de Sonny Rollins, ja, la manera de tocar, amb l'elecció a més que fa, que podia, et pot semblar un tant estranya, però Sonny Rollins s'ajunta amb el Modern Jazz Quartet, sí, sí, i aquestes coses que estava buscant, sobretot amb temes més lents, ja veureu quin canvi del Time on My Hands que sentíem abans al In a Sentimental Mood que sentireu ara. Per tant, Sonny Rollins el dia 7 d'octubre del 53 s'ajunta amb els amics del Modern Jazz Quartet. En aquell moment no estava Connie Kay, estava Kenny Clarke a la bateria, però hi estan Sonny Rollins al tenor, Milt Jackson al vibrafon, John Lewis al piano, Percy Heath al contrabaix, i en aquesta ocasió els primers Modern Jazz Quartet amb el gran Kenny Clarke, sí senyors, pare de la bateria Bob, a la bateria. New York, 7 d'octubre de 1953. I ens quedarem amb dos preciositats, atenció,
el tema In a Sentimental Mood, veureu la diferència amb l'altra balada? Fixeu-vos-hi, ja la cosa pren forma com la pastelina. A ella tenim lent, tocant lent amb una balada, els Rollins que ja després aniríem coneixent al llarg dels anys. I un altre tema que du per títol No Mou. Per tant, un trosset d'història, 7 d'octubre, amb els Modern Jazz Quartet, amb aquesta meravella de disc a la Casa Prestige. I ahí els tenim, In a Sentimental Mood i No Mou. Aquesta nit dedicada a aquesta gran llegenda, el meu estimat Sonny Rollins.

Blue Sounds és més que una botiga de discos, vinils, materials d'importació i un ampli catàleg. Blue Sounds, el plaer de paladejar un buquet jazzístic incomparable. T'esperem al carrer Benet i Mateu 26 de Barcelona, telèfon 93 280 60 28 o entra a la pàgina web www.blueguiosounds.com.

Carai, eh? I comencem a veure diferències, eh? Anem veient com poc a poc, sobretot amb aquest innocentiment, el meu tema molt difícil, el tema del nostre lloc, tema dificilíssim, segons he llegit i segons m'han comentat d'improvisar, el seu pont és d'un canvi brutal. Deien que moltes cantants fins i tot es quedaven alguna vegada fòniques a l'intentar modular aquesta diferència que existeix ahí al mig. Doncs bé, ell aquí fa una versió ja molt més personal, més íntima, encara no està apartat del tot, perquè, ja sabeu, ningú mai més s'apartaria de Parker, lògicament, ho hem vist amb el nou mou, però sí que anem veient aquestes gotes de la seva gran personalitat. Aquí ja tenim a un Sonny Rollins cada vegada, pas a pas, agafant doncs una mica més de, jo diria, idiosincràsia musical, d'una manera més rutilant, acceptant i veient i tocant amb tots els grans que li proposaven i amb tots els grans que anaven apareixent a la seva vida. I en aquesta ocasió pues, ha estat ni més ni menys que amb els reis de l'elegància, perquè fixeu-vos a quins dos solos. Els dos solos, el de John Lewis al piano i el de Milt Jackson al vibrafon, eren amb, com es diu, pajarita i corbata i frac, amb aquesta elegància característica del seu classicisme i aquesta tercera corrent que ells portaven com ningú. Van ser uns altres genis de la història del jazz, aquests homes que van saber quasi fer aquest vincle entre a vegades el jazz i diríem una miqueta més, a vegades fins i tot aquesta certa tradició de càmera i clàssica a la qual atesorava sobretot John Lewis a les seves mans, que era un pianista extraordinari i bé, fora de tota discussió. I ahir, doncs, sembla que Sonny Rollins se sentia doncs còmode, ben acompanyat i, la veritat, diríem així, un castellanisme molt suelto, molt àgil a l'hora de dir les seves idees. Però arribaria un altre moment, si això passava el 7 d'octubre de 1953, doncs ni més ni menys que al mateix any, el 13 de novembre del 53, vindria la prova de foc, la gran prova de foc. I és que amb qui presenta Sonny Rollins amb un enregistrament seu? Doncs el jefe, un dels grans jefes del piano. No el jefe de com posen els llibres, atenció, no era el pare del piano Bob. No. Thelonious Monk era molt més que això. Ell va estar present amb la creació del Bob, però Monk anava molt més enllà. El pare del piano Bob, jo us ho dic sempre i us ho explico i aprofito avui aquesta ocasió, era el que hem sentit abans, recordeu, Bud Powell. Aquest era el pare del piano Bebop, per excel·lència. I Bebop anava un punt més enllà. Era el gran gurú, el gran creador, el més expressionista del moment. I Thelonious Monk i el seu quintet fan aquest featuring Sonny Rollins, aquesta presentació de Sonny Rollins al costat del gran Monk. Allí, amb aquella formació, hi corrien, entre d'altres, pues, Julie Watkins, el French Horn, el senyor Percy Heath, el contrabaix, nou, i Willie Jones a la bateria. Això passava un dia tal com el 13 de novembre de 1953, i la veritat que el repte l'agafa Sonny Rollins i diu, sí, doncs ara ho veuràs. Entén, i ja us veureu, us quedareu acollonits. Fixeu-vos la diferència de quina manera parla dintre del món monquià la bèstia d'aquest saxofonista tenor com Sonny Rollins. Dos temes. El tema que du per títol Let's Call This, tema del propi Monk, i aquest Think of One, els dos temes de Monk, i ja veureu quina diferència més notable i com s'adapta al bo de Rollins, com s'adapta al llenguatge monquià. Som-hi, let's go, this Think of One, aquí Sonny Rollins amb Monk, ni més ni menys, i els seus col·legues.

0: Doncs mira, Andreu, jo no suporto el llaç. Em posa dels nervis. Així que el llaç patí.
1: Doncs a mi no m'agradava el jazz fins que el vaig escoltar.
2: Hola, Andreu. Per mi el jazz és un grapat de 5 copes que toco quan no me'n recordo de la partitura.
3: Camps de cotó. Com

Caram, eh? Quina presentació, la de Thelonious. Quina manera de presentar Sonny Rollins. I no va decepcionar, ja ho heu vist. No va decepcionar. Anava creixent. Sonny Rollins era com una planta que en aquests inicis anava cada vegada que anava passant un mes, un altre, anava creixent, anava fluint, anava acoplant noves coses, nous fonaments. I aquí dintre d'aquests dos temes, aquest tema Let's Call This i aquest altre tema que hem escoltat, el segon, que porta per títol Thing of One, doncs aquests temes es van presentar per primer cop amb aquest enregistrament. Sí, sí, es van enregistrar per primer cop el 13 de novembre de 1953 i el primer solista a interpretar aquests dos temes va ser, doncs, 6 anys, Sonny Rollins. Jo crec que Thelonious tenia bastanta confiança en aquest xaval que prometia i ahir ho va demostrar. Els dos temes

Són, no són blues, cosa que ja sabeu que a Monk li encantava, sinó que són dos temes amb una progressió d'acords, diríem, dintre del jazz tradicional, 32 compassos, aquestes estructures ABA, bé, i el primer dels temes amb una progressió d'acords bastant similar al Honeysuckle Rose. Jo crec que alguns de vosaltres us ho ha recordat i, com us deia, estrenat per primer cop amb aquest àlbum que nosaltres hem repassat amb Sonny Rollins. I el segon, Thing of One, doncs també es va enregistrar el mateix dia, s'estrena el mateix dia. És un tema que després va sortir amb una versió molt bona, amb un àlbum després per Columbia que es deia Criss Cross, excepcional. I a vegades ens confonem amb Monk, és bastant comú, els que comenceu amb Monk, no us preocupeu, això passa i ens passa tot. A vegades ens confonem amb els noms dels temes perquè hi ha unes similituds realment a vegades difícils de a vegades separar, i ens pot crear la confusió, perquè hem vist que la tonada del tema d'aquest Thing of One doncs ens estava, a mi almenys, em dona la sensació que estava escoltant el tema, precisament, Thelonious. És molt similar a aquesta composició, a aquesta composició, i insisteix molt, torno a dir-ho, insisteixo, millor dit, molt, en que hi ha bastanta similitud entre aquest Thing of One i el tema Thelonious, que composició els dos del nostre estimat Monk. Vaya passada, no? Quina manera de presentar aquí el senyor Monk, aquest jove Sonny Rollins, que amb els seus, avui estem veient, amb el seu primer programa, aquests inicis espectaculars. No oblidem, ahir estava amb Monk, amb Prosy Heat, amb Willie Jones, amb Julius Watkins, amb alguns temes, no en tots, en companyia de Thelonious Monk. 13 de novembre de 1953. Cal dir que el 54 entremig se'n va amb un bon amic, també com seria el senyor, el trompetista Art Farmer, i allí coneix ni més ni menys el senyor Horace Silver, amb qui després, tan sols, us estic parlant, això va ser el 20 de gener de 1954, doncs 9 dies després, precisament d'aquesta edició amb el gran i elegant trompetista Art Farmer, doncs s'enregistra el que ha passat a ser, diríem, un d'aquests àlbums imprescindibles, un d'aquests àlbums històrics, com és aquest Miles Davis and the Modern Jazz Giants. Ahir està, aquí el sentirem per primer cop amb Miles, i com hem dit ja el va conèixer el 51, ja tenien certa amistat, i Miles es va enamorar de dos temes que va portar sempre amb ell, com eren el Hairgin, que si llegim al revés vol dir Nigèria, i el tema Oleo, dos composicions precisament de Sonny Rollins. Doncs bé, el que farem serà tornar a escoltar, reviure aquest moment històric que l'hem reviscut durant 25 anys alguna que altra vegada, i avui doncs fent aquest homenatge que es mereixen al nostre Sonny Rollins, tornarem a escoltar el Hairgin i el Oleo, aquestes dues inolvidables versions que van aparèixer amb aquest Miles Davis and the Modern Jazz Giant. Molts de vosaltres aquesta versió en CD us surt al Bach's Groove, que és on hi ha la popular sessió que diuen que Thelonious i Miles van acabar les mans, i no és cert, però bueno, ahir ens quedarem. Nosaltres ens quedarem el 29 de juny de 1954, i al costat de Miles a la trompeta i de Rollins al tenor, Horace Silver, ara sí, toca amb Horace Silver al piano, el rei del piano hard bop per excel·lència, Percy Heath al contrabaix i Kenny Clarke a la bateria. I els dos composicions, grans composicions de Sonny Rollins, i que amb el temps Miles Davis les va fer seves, com són aquest fabulós Hairgin i aquest meravellós Oleo. Som-hi.

Quina meravella, eh? Moment històric, moment on no tan sols s'estrenaven aquests dos temes, es presentaven aquests dos temes, sinó un altre, també, crec que no us ho he dit a l'inici, una altra composició del nostre estimat Sonny Rollins, com el Doxy. Recordem, no hem posat el Doxy, hem volgut sentir Airgin i Oleo, són qüestions de primera de temps, i segona perquè Doxy fa molt pocs programes parlant d'un especial, doncs vam posar-lo precisament a aquesta versió d'aquest mateix disc. I ahir estàvem, se'n presentaven tres, això sí, Airgin, Oleo i Doxy, era el tema que aquí avui no hem escoltat d'aquesta mateixa sessió, i tots ells es presentaven doncs amb aquest format que aquí estàvem escoltant, i amb aquestes dues versions del disc de Miles Davis, que bé, era, torno a dir-ho, dos dels temes que més li encantaven, composicions, igual que Doxy, igual que Doxy, tant Heirigin com Oleo, ell sempre les portava a sobre d'ell, eren dos temes que li van encantar, i els van estrenar, com us dic, aquest dia. Després Miles va fer altres enregistraments històrics, sobretot una versió del Heirigin que apareix al 1956, recordem, del seu àlbum Cooking with the Miles Davis Quintet, i també recordem una fenomenal versió que va fer el nostre estimat guitarrista Wes Montgomery, que va fer una versió al 60 amb aquell gran àlbum The Incredible Jazz Guitar of Wes Montgomery, també fa una versió extraordinària. I Oleo, aquesta composició que no deixa de portar aquesta mateixa progressió d'acords que del Eagle Rhythm, ja sabeu aquest Rhythm Changes que en deien, o contrafacte en diuen uns altres, utilitzar aquestes harmonies i crear el tema, doncs és una altra meravella del hard bop, una altra composició de Rollins que es va encetar aquest mateix dia amb aquest mateix àlbum. I després, precisament, Miles, ja que fem una mica d'història, doncs Miles la va tornar a recollir el 56, però en aquesta ocasió amb John Coltrane, el saxo tenor, amb el seu segon quintet, amb aquell altre fenomenal àlbum, aquell Relaxing. Recordeu? Doncs vaya tros d'història que hem repassat. I seguim repassant, això sí, història. Miles Davis, trompeta, Sonny Rollins, tenor, Ori Silver, al piano, Percy Heath, al contrabaix, Kenny Clark, a la bateria, els Van Gelder, amb aquesta ocasió estudio, Hackensack, a New Jersey, el 29 de juny de 1954. I entre mitges, Sonny Rollins, aquell any 54, coneix a un altre home important com seria el gran, grandíssim trompetista Kenny Dorham, per cert, en una sessió on està Kenny Dorham i un altre oblidat pianista, reivindico des d'aquí, a Helmut Hope, sí, ahir es van conèixer Sonny Rollins, Helmut Hope i Kenny Dorham. Bueno, ells ja es coneixien, però ahir van enregistrar per primer cop. I nosaltres fem el salt d'aquest Bass Groove a un dels moments més importants de la història, no tan sols de Sonny Rollins, sinó del jazz en general, perquè s'embarca amb un dels grups que són absoluta llegenda. Alguns diuen que és el grup per antonomàcia del hard bop. Jo diria que eren algo més especial. Eren com aquelles formacions amb Benny Golson. Recordeu aquell jazzet que era difícil d'ubicar? Pues jo penso que Clifford Brown i Max Roach, amb el seu quintet, doncs eren difícils d'ubicar, perquè era música d'una altra galàxia. Algo nou, algo modern, algo que, si bé seguia aquesta línia hard bopper ja creada per grans i mítics com Ori Silver, sobretot, i Garblick, i per una banda, doncs trencava línies, sent algú, jo diria, encara molt més profund, molt més intel·lectual, cosa que faria que Miles, també amb el seu segon quintet, anés per camins bastant similars als que anaven Clifford Brown i el senyor Max Roach. Per tant, comença aquesta aventura al costat de Clifford i al costat de Max Roach, gran amic de Sonny Rollins, i ens trobem a l'any 14 de gener de 1956, i al costat de Clifford Brown, el trompetista, un dels 5 millors de la història del jazz, per no dir entre els 3 millors de la història del jazz. Per mi, un autèntic gegant. Almenys, per mi, sí, un gran gegant. Clifford Brown a la trompeta, Sonny Rollins al tenor, com hem dit, Ricky Powell al piano. Recordeu que Clifford i Ricky, desgraciadament, van morir uns anys després en un accident de cotxe.
Després marxa, no, després no, durant, en vida encara, de Clifford Brown. Sonny Rollins va marxar, ja ho sabeu, ve a Harold Land, però bueno, això serà més tard. Ens quedem amb aquesta formació: Clifford a la trompeta, Sonny Rollins, que s'enganxa amb aquest quintet de Clifford i Max Roach, i Ricky Powell, com hem dit, al piano, George Morrow, per cert, germà de Matt Powell, Ricky Powell al piano, George Morrow contrabaix i el propi Max Roach a la bateria. Bé, em quedo en dos temes i l'obra mestra, una d'aquelles obres mestres que a mi em van impressionar tant la primera vegada que el vaig sentir, que va ser la primera, és un tema que originalment es deia Junior's Arrival, però que nosaltres el tenim més conegut com Steve Lightly. Steve Lightly, un tema amb un swing molt maco, temps mig, ja ho veureu, i la gran obra mestra, com amb l'arranjament propi de Clifford, com és la versió, la gran versió, enregistrament històric, i ja veureu quin nivell de tots. Sonny Clifford, del What Is This Thing Called Love, de Cole Porter. Una autèntica meravella, una joia, una obra mestra aquesta nit amb aquest What Is This Thing Called Love. Per tant, el quintet de Clifford i Max amb Sonny Rollins en front, Steve Lightly, i atenció a aquesta obra mestra absoluta, atenció al solo de Clifford, al solo de Sonny i com acompanyant, mare de Déu. I el What Is This Thing Called Love. Som-hi.

gaudeix i descobreix The Changes, un dels segells discogràfics independents més reconeguts i rellevants de casa nostra. Un col·lectiu de creació musical que dona veu a tota una generació de músics emergents i remarcables dels nostres dies. Trobaràs totes les seves propostes tant en format d'àlbum digital per descarregar o disc compacte a thechangesmusic.com.

Havia nascut un moment històric, aquell 1956. Dir-vos això sí que crec que abans no us ho he dit, el primer del tema, aquest Steep Likely, tema, composició, per cert, de Benny Golson, del gran Benny Golson, que encetava amb aquell New York Essence, precisament aquell mateix any, el nostre estimat Benny Golson. Doncs era del 4 de gener de 1956. 4 de gener del 56. Ara ho he dit bé. No, que Benny Golson, disculpeu, ho estrenava l'any anterior. Bueno, estic parlant molt de memòria, ho confirmarem. El Steve Lightly, el tema que escoltàvem, de, això sí, com us diu, Benny Golson, era del 4 de gener del 56, i dintre la mateixa formació, la mateixa enregistraments que trobareu tots vosaltres amb el disc, CD, el format que tingueu, el segon tema, aquesta obra mestra indiscutible, fixeu-vos, el solo de Clifford al principi és brutal. I com acceleren i baixen el tempo, i com acceleren tots ells i baixen la intensitat amb aquest pont que li deixa a propi Sonny Rollins, és impressionant. El solo de Rollins ja absolutament format, ja pràcticament com el Rollins que ja nosaltres vam conèixer més, el Rollins que més ens agradava, ja estava pràcticament format del tot, i aquesta obra mestra, aquest What is this thing called love, el ritme de Max Roach és absolutament galàctic. Què més puc dir? Pues bueno, ha estat una boníssima manera d'acabar avui aquest programa amb Clifford Brown a la trompeta, amb Sonny Rollins al tenor, amb el seu homenatge, el seu primer homenatge dintre del Camps de Cotó, que continuarà evidentment amb Ricky Powell al piano, amb George Morrow al contrabaix i amb Max Roach a la bateria. Hem sentit aquest Steve Lightly del 4 de gener del 56, hem escoltat aquest What is this thing called love del 16 de febrer del 56, i com a premi jo crec que ens podríem despedir amb una altra obra mestra que es troba dins d'aquest enregistrament, com és aquell I Remember April, enregistrat només un dia després d'aquest What is this thing called love, enregistrat el 17 de febrer de 1956. Així tanquem aquest programa, així tanquem aquest primer homenatge, o aquesta primera sessió amb homenatge a aquest gran geni que ens acaba d'abandonar, aquest gegant absolut. Ja ho he vist avui, hem vist com es anava formant el seu so, i ho acabarem amb el moment adequat. Ens quedarem amb aquest I Remember April. Ahí està el record pel nostre gran, pel nostre gegant, Sonny Rollins. Per la meva part, us espero la setmana vinent. Ja sabeu, com sempre, feu moltíssim l'amor i gens la guerra. Bona setmana i bon jans. Us deixo I Remember April amb Sonny Rollins i els seus col·legues.